Nova. Nova. Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la matinada. Onades de música. A Nova Ràdio Lloret.

Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la matinada. Onades de música. Les cançons més tranquil·les.

0: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 del matí.
1: Per acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu, connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu.

Ràdio Lloret. 90.2 FM.

divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage, amb Òscar Fernández. Recupera el programa en format podcast al web novaradiolloret.com.

0: A Lloret, aquesta setmana ens movem diferent. Del 16 al 22 de setembre, Lloret celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Moure't a peu, en bici, en transport públic, moure't de manera més sostenible. I, sobretot, moure't pensant en el futur. Pedalades, concerts, esport, activitats familiars, transport públic gratuït. Del 16 al 22 de setembre, a Lloret de Mar, una setmana per moure'ns d'una manera més sostenible, segura i saludable. Consulta totes les activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 del matí.
2: Per acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu, connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu.
3: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio.

0: Por fin es viernes.
1: Recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, Vintage, amb Òscar Fernández.
0: Por fin es viernes.

0: A Lloret, aquesta setmana ens movem diferent. Del 16 al 22 de setembre, Lloret celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Moure't a peu, en bici, en transport públic. Moure't de manera més sostenible. I, sobretot, moure't pensant en el futur. Pedalades, concerts, esport, activitats familiars. Transport públic gratuït. Del 16 al 22 de setembre, a Lloret de Mar, una setmana per moure'ns d'una manera més sostenible, segura i saludable. Consulta totes les activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del matí.
2: Bon dia, bona hora. Avui coneixerem a fons el nou programa de prescripció esportiva que ha impulsat l'Àrea Bàsica de Salut de Lloret i Tossa.

0: Promoure la salut a través de l'exercici físic i l'esport és l'objectiu del nou programa de prescripció esportiva que ha impulsat l'àrea bàsica de salut de Lloret Tossa. A través d'aquest programa es deriva als pacients a activitats físiques que poden ser col·lectives o individuals sota l'avaluació de professionals sanitaris. La idea és implementar l'activitat física com a eina terapèutica a persones amb baixa activitat física, factors de risc cardiovascular, malalties cròniques controlades, sobrepès, malestar emocional, aïllament social o persones grans que necessitin mantenir la seva autonomia funcional. Volem conèixer en detall aquest programa i per això parlarem d'aquí uns minuts amb Maria Escot, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'ABS Lloret Tossa, a més de coordinadora d'aquest programa. És el tema de portada del Bon Dia, Bona Hora. Saludem a tothom, donem la benvinguda al despertador informatiu matinal de la ràdio de Lloret de Mar, on també us explicarem que aquest cap de setmana se celebra l'última prova de la temporada de les Skate Series i avui coneixerem el cas de l'únic lloretenc que hi participa. Es diu Marc Córdoba i ho farà en la modalitat de roller. A més, en Marc s'ha encarregat de muntar la rampa vertical i la resta d'elements necessaris per a la competició. Ho comentarem tot plegat amb ell mateix. Amb el president de l'Associació de Veïnes i Veïns de Lloret de Dalt, Lluís Cruz, repassarem el programa d'actes de l'entitat, que ha preparat ja la seva festa major particular d'aquest pròxim cap de setmana. I un dia més ens centrarem en els concerts que fan aquests dies al Passeig Marítim a motiu de la celebració de la Setmana de la Mobilitat. Avui parlarem amb Ismael Berenjena, que és cantant de rock per Xics, que actuaran diumenge a la tarda. I en format breu repassarem les restriccions de trànsit a motiu de la Setmana de la Mobilitat i també les dades de viatgers de bus urbà a Lloret, que han superat les de l'any passat. Com sempre, previsió meteorològica, titulars principals de l'actualitat informativa de la jornada, tot plegat en aquest informatiu que comença ara mateix i fins a les 9 del matí i que fem possible Marc Vilamajor, Marc Diva, Maria Joan Comartí i qui us parla, Josep Altafulla.
1: Bon dia, bona hora, de dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: I amb en Xavier Segura tenim la previsió del temps, un temps que encara no està del tot tranquil. Encara podrien escapar-se algunes gotes a Lloret, tot i que ha plegut ben poc. Abans de donar dades, escoltem la previsió amb Xavi Segura. Bon dia.
2: Bon dia. El temps no farà net avui, després del canvi de temps d'ahir. En general, no s'espera pluja o pràcticament gens, però sí que tindrem força nuvolositat, força intervals de núvols que es mantindran durant tota la jornada aquí a la Selva Marítima i, de fet, a molts punts de la costa. No es pot descartar alguna gotellada, algun ruixat molt local, aïllat, feble i passatger, però ja diem, en general, avui no ha de ser un dia de pluja, però sí que amb aquest cel, doncs, podríem dir, poc lluït, i sobretot amb aquesta refrescada que hem notat durant les últimes hores i que avui es consolida amb aquesta calor a ratlla, al centre del dia, un ambient confortable, venint d'on venim, evidentment, de la calorada de principis de setmana, després d'una nit que ha estat fresca i la propera serà encara més fresca. Per tant, aquests termòmetres que es normalitzen, ja més habituals per trobar-nos a mitjans de setembre i que es mantindran així si fa no fa els pròxims dies. Tan sols a partir del cap de setmana començaran a remuntar les màximes, però sempre amb una calor normal, sense extrems, a ratlla, controlada, podríem dir, i nits fresques, amb aquests aires ja una mica de pretardor, aquesta estació que es va apropant i dels pròxims dies ja arribarà, i amb poques opcions de pluja. Sí que divendres encara es manté el risc d'alguna gotellada, però de cara al cap de setmana el sol dominarà, calma absoluta, i per tant tornarà l'estabilitat, però sense cap nova calorada a la vista.
0: Gràcies, Xavi, per la informació. En aquests moments, a Lloret de Mar, contrast de temperatures. A El Condado de Jaruco tenim 17 graus i mig centígrads, mentre que al Rieral en tenim 18. I pel que fa a la pluja, segons en Jaume Mas de Vall, ha plogut 6 litres per metre quadrat en l'episodi de pluja d'ahir. A partir d'aquesta nit matinada ja no ha plogut res de res. Per tant, molta tronada, molt de soroll, però poca pluja pel que fa a la precipitació acumulada.

0: Ens posem al dia pel que fa a les informacions que tenim preparades i que recollim de diversos mitjans. Comencem per la premsa escrita, Diari de Girona. En grans titulars i en fotografia il·lustrativa, els municipis reclamen més recursos en seguretat, habitatge i sobretot a la zona de la Costa Brava, on els pics de població tensionen la prestació de serveis als municipis turístics. A peu de plana, Diari de Girona destaca: una intensa pedregada sorprèn Girona sense provocar danys greus. També llegim que 9 de cada 10 ictus es podrien prevenir actuant sobre els factors de risc. I Unió de Pagesos porta als tribunals la variant d'Olot i les preses. El diari Ara: el govern proposa a la Moncloa duplicar les penes pertinents a d'armes. En fotografia il·lustrativa, Europa s'abraça a Canadà. A peu de plana, la justícia paralitza el campament de migrants al port de Ceuta. També llegim que la Reserva Federal no fa cas a Trump i apuja els tipus d'interès. Hi ha un petit requadre pel Barça, que s'abona les golejades 7-2 davant del Racing de Santander. La premsa escrita de caire generalista ofereix les següents notícies en forma de titulars. El País: Brussel·les accelera les noves aliances de seguretat sense Estats Units. I també llegim amb un petit requadre que el Partit Popular tanca la porta a que els menors de Ceuta vagin a la península. A la Razón: és un tema monotemàtic sobre la reina que presideix el gran homenatge a la infermeria de la Razón. A El Mundo: el veto socialista bloqueja una resposta europea al Marroc. En fotografia il·lustrativa, 7.000 euros al mes, el negoci de lloguer de terrats patera a Ceuta. Aquestes són les notícies més destacades a El Mundo. Passem a La Vanguardia. Von der Leyen obre la porta a Canadà com a país associat. També llegim que SEAT redueix la plantilla a 1.700 treballadors en els últims 5 anys. I amb un requadre sobre esports, llegim recitar el golejador d'un Barça de rècord. També hi ha espai, hi ha un lloc destinat al temporal que ahir es va viure a Barcelona i que col·lapsa l'àrea metropolitana. El Periódico de Catalunya: icones de Barcelona, una fotografia il·lustrativa sobre els premis Barcelonina i Barceloní de l'any que es van celebrar ahir al vespre a la ciutat comtal. A El Periódico de Catalunya també llegim en grans titulars que Europa prohibirà l'accés a xarxes a menors de 13 anys, que Salvador Illa defensa a Extremadura el nou model de finançament. I també llegim que els Mossos no troben indicis que Andic hagi pogut caure per motius de salut. Hi ha un petit requadre també que es fa ressò a El Periódico de Catalunya, que Von der Leyen li diu al poble de Ceuta, a la ciutat de Ceuta, que és la frontera d'Europa. Ho reafirma, doncs, en aquestes declaracions. Diari ABC: la jutge de l'Audiència Nacional reclama totes les comunicacions i alertes prèvies a la invasió de Ceuta. Tema monogràfic en aquest diari, on podem llegir que el centenar d'assaltants detinguts i enviats a la península provoquen aldarulls a les presons. La Moncloa canvia d'estratègia per evitar el seu desgast i posa el focus en enderrocar a Juan Jesús Vives, mentre Von der Leyen defensa l'espanyolitat de Ceuta i anuncia que donarà suport a les devolucions en calent. Això pel que fa a la premsa escrita. Ara ens fixem en el portal informatiu 3CAT i ho fem amb les notícies més destacades d'aquest portal digital. Avui llegim en grans titulars: un home mor arrossegat per l'aigua en una riera del Garraf durant l'episodi de tempestes. També llegim que Von der Leyen marca un camí per a Europa més enllà d'Europa i que la Reserva Federal ignora Donald Trump i apuja els tipus d'interès pel risc d'inflació. També llegim amb un requadre: d'Ars entre Illa i Guardiola per l'acollida de migrants. Els temes que es parlen en aquesta reunió: la migració extremenya i el nou finançament. Notícia també destacada al 3cat.cat. Roger Espanyol atribueix a una represàlia el tret d'un policia nacional en l'únic judici per violència policial de l'1 d'octubre. Llegim, la Unió Europea vol prohibir que els menors de 13 anys puguin accedir a les xarxes i que fins als 15 només hi entrin amb supervisió. I també és notícia avui, 6è robatori de coure a l'estació de França en 10 dies. Mossos i Seguretat Privada reforçaran la vigilància. En l'aspecte cultural, Rosalía, nominada a 7 premis Grammys Llatins, entre ells millor disc i millor cançó. També és notícia que La Bola Negra és la pel·lícula que representarà Espanya als Oscars 2027 i que 4 artistes deixen la gira de Ed Sheeran en suport al raper exclòs per donar suport a Palestina. També en matèria de successos, detingut un altre entrenador de la penya acusat d'assetjament sexual a un menor. I l'apunt esportiu és pel diluvi de gols del Barça per superar el Racing 7-2.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.
3: Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.
4: Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network, mai fallem quan més ens necessites.
5: Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.
6: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
7: A Lloret, aquesta setmana ens movem diferent. Del 16 al 22 de setembre, Lloret celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Moure't a peu, en bici, en transport públic, moure't de manera més sostenible. I, sobretot, moure't pensant en el futur. Pedalades, concerts, esport, activitats familiars, transport públic gratuït. Del 16 al 22 de setembre, a Lloret de Mar, una setmana per moure'ns d'una manera més sostenible, segura i saludable. Consulta totes les activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat al web lloret.cat.
8: Estàs escoltant Nova Ràdio Lloret.
9: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: Ara passa un minut d'un quart de 9 del matí. Ens hi posem per parlar de promoure la salut a través de l'exercici físic i l'esport, que és l'objectiu del nou programa de prescripció esportiva que ha impulsat l'àrea bàsica de salut de Lloret-Tossa. A través d'aquest programa es deriva el pacient a activitats físiques que poden ser col·lectives o individuals, sota l'avaluació sempre de professionals sanitaris. La idea és implementar l'activitat física com a eina terapèutica a persones amb baixa activitat física, factors de risc cardiovascular, malalties cròniques controlades, sobrepès, malestar emocional, aïllament social o persones grans que necessiten mantenir la seva autonomia funcional. Ara en parlem d'aquest programa. Ampliem la informació amb Maria Scott, és fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'ABS Lloret Tossa i coordinadora del programa. Bon dia.
10: Bon dia.
0: En què consisteix exactament el programa de prescripció esportiva i per què heu decidit impulsar-lo aquí?
10: Bueno, doncs aquest projecte ve des de el Departament d'Esports de la Generalitat i consisteix en intentar amb adults sedentaris que tinguin algun tipus de patologia, ja sigui un factor de risc cardiovascular, com per exemple hipertensió, diabetes, obesitat, etc. O també pacients que tinguin depressió o ansietat, el que intentem i el que busquem amb aquest projecte és intentar fer una prevenció, controlar una miqueta aquestes patologies, intentar millorar-les, i es va decidir fer aquí com a forma de projecte, s'està fent en altres centres d'atenció primària, i en aquest cas doncs, també han escollit ara Lloret i Tossa per dur a terme el projecte i veure com funciona.
0: I l'esport que se'ls proposa és de forma individual o col·lectiu?
10: L'esport que es proposa és a nivell col·lectiu. Hi ha de molts tipus, hi ha activitats, per exemple, a piscina, activitats dirigides, també hi ha activitats de la natura, però sempre són a nivell col·lectiu. Això ho determina un professional de l'activitat física, quin tipus d'activitat és més recomanada per a aquell pacient en concret.
0: Uh-huh. La idea base és el que s'ha dit tota la vida, allò de fer esport és fer salut.
10: Exacte, la idea és que la gent, aquests pacients, deixin de ser sedentaris i puguin millorar la patologia, ja que sabem que quan una persona té una activitat física amb un nivell doncs, una miqueta més elevat, doncs hi ha moltes millories a nivell de la salut i de patologies. Per tant, això és el que busquem. Intentar treure aquest sedentarisme a la població doncs fent aquest projecte que s'impulsa i s'intenta motivar i trobar aquesta motivació en el pacient.
0: Beneficis físics, però també emocionals, no?
10: Exacte, sí. Per això també s'inclouen aquests pacients doncs, que tenen depressió o ansietat, o les dues coses, i no només una patologia física, sinó que també es vol incloure aquestes malalties doncs, també mentals, doncs per intentar també millorar-les, perquè sabem que amb l'esport i amb l'exercici tot el que és ment i cos està molt unit i per tant també sabem que hi ha molta millora.
0: Va dirigit a tot tipus de pacients o hi ha alguna restricció com per exemple segons quina edat?
10: Sí que, a veure, s'ha de ser pacient adult, això sí, majoria d'edat, però sí que és veritat que el projecte interessa sobretot la franja d'edat dels 40 als 60 aproximadament, perquè sabem que aquests pacients, doncs, amb aquest tipus de patologies que hem comentat abans, són pacients que encara podem fer una prevenció, no? Potser és una patologia que s'acaba de diagnosticar, per tant, comencem a treballar-la per intentar prevenir doncs, que augmenti o vagi a pitjor. Clar, pacients amb una edat més avançada, doncs, per exemple, amb els 80 anys, doncs aquesta patologia potser ja és crònica i ja no farem una prevenció, sinó que aquesta patologia ja la tenim. I per això ens interessa un perfil d'edat, doncs 40 al 60 aproximadament, per fer prevenció, que és el que busquem en el projecte, la prevenció.
0: Uh-huh. Heu començat a implantar ja el programa?
10: Sí, el programa el van començar aquest mateix dilluns, el 14 de setembre, amb tots els professionals, que el que hem fet és doncs, començar a fer aquesta rebuda de pacients que vinguin a consulta per qualsevol altra cosa, i nosaltres el que fem és, segons per què ve el pacient, ja el captem. Si captem que és sedentari, captem que té algun tipus d'aquesta patologia, doncs ja li proposem aquest projecte i aquestes activitats.
0: I ara per ara la rebuda és bona?
10: Doncs clar, això encara no ho sabem, perquè com això ho fem individualment a consulta, durant bueno, tots els professionals de l'ABS, doncs clar, encara no ens ha donat temps de saber com està tot, però bueno, jo com a coordinadora d'aquest projecte, doncs jo aniré rebent doncs aquests pacients que s'han anat apuntant, haig de fer el seguiment, doncs clar, de moment és molt aviat per saber-ho, però bueno, esperem que funcioni i que vagi bé.
0: Molt interessant i molt necessari aquest programa que ens comenta. Maria Escot, gràcies per atendre la trucada de la ràdio de Lloret de Mar.
10: Moltes gràcies a vosaltres.
9: Bon dia, bona hora.
0: Seguim l'informatiu matinal. Bon dia, bona hora. Lloret de Mar torna a ser escenari de les Skate Series. Des de divendres i fins diumenge, la ciutat acollirà l'última prova del circuit amb la participació dels millors especialistes nacionals de skateboarding i roller freestyle. Com ja va passar l'any passat, la competició es farà a primera línia de mar, a la zona del Monument de la Sardana, una ubicació que, segons el gerent de la Federació Espanyola de Patinatge, Xavier Moyano, contribuirà a fer encara més espectacular la prova. A més, també destaca les dimensions de la plataforma i l'altura que poden assolir els esportistes.
11: Sí, sí, més que a nivell molt espectacular, no? Perquè estem parlant de que s'instal·la una plataforma de 8 metres de llarg i 4 metres d'alt i uns esportistes que arriben a més de 6 metres i mig o 7 metres sobre el terra, no? amb el patí o amb els patins, no? Llavors l'espectacularitat està assegurada.
0: Tanmateix, segons Moyano, el d'aquest cap de setmana es tracta d'un esdeveniment esportiu que servirà per fer més promoció de Lloret com a vila esportiva.
11: És una molt bona forma de promocionar els esports urbans i entenc que doncs, en aquest cas per part de l'Ajuntament de Lloret i de la Diputació de Girona és una molt bona promoció de la ciutat dins de la vessant esportiva i sobretot amb molt bona difusió en gent jove, amb xarxes socials i a nivell de mitjans.
0: Els entrenaments seran divendres i dissabte al matí, mentre que el dissabte a la tarda i diumenge al matí es disputaran les semifinals i les finals. La competició acabarà aproximadament a les 2 del migdia de diumenge. La prova posarà el punt final de les Skate Series d'Albert 2026 i decidirà els nous campions d'Espanya de skateboarding i roller freestyle. I entre els participants hi ha un noi de Lloret de Mar que, a més, també s'encarrega de muntar la rampa vertical i tots els elements per fer la competició. Escoltem una entrevista que ha enregistrat la nostra companya Maria Joan Comartí.
12: Tenim aquí als estudis amb Marc Córdoba. Molt bon dia.
13: Molt bon dia.
12: Marc, com es presenta la prova d'aquest cap de setmana aquí, a Lloret de Mar?
13: Molt bé, la veritat, es presenta molt bé. Tenim l'oportunitat de demostrar al municipi que bueno, podem portar coses noves, podem portar coses que a la gent li pot agradar, que podem donar alguna cosa nou a veure. I, bueno, doncs molt feliç de fer la segona edició una altra vegada. L'any passat la vam fer, va sortir molt bé i per això estem aquí una altra vegada.
12: I aquest cop, amb la novetat que no només t'hi veurem fent el muntatge, sinó que també et veurem amb els patins posats.
13: Exacte, sí, sí. Bueno, la idea era, com l'any passat ens vam quedar amb l'espineta aquesta clavada, que no podíem participar, bueno, aquest any ho vam provar i ha sortit així i estic molt, molt, molt content, molt nerviós també, però amb ganes, moltes ganes, la veritat.
12: Què és el que faràs? Parlem primer a nivell de competició, no?, amb els patins posats. Què és el que hauràs de fer? Què és el que et veurem fer en aquesta rampa?
13: Bueno, el primer que em veuré fer és muntar-la. això està clar, però a l'hora de patinar-la és molt diferent. Jo, bueno, porto tot l'estiu sense patinar-la, és complicat començar-hi ara. Aprofitaré aquesta setmaneta per entrenar ràpid, però bueno, té unes normes, té un sistema de puntuació aquesta competició i és depenent de la línia, dels trucs que tu facis, la combinació i bueno, és un conjunt, no? Però jo no m'hi demanaré molt perquè com és la meva primera competició, el que vull fer és divertir-me, disfrutar, el que vull fer és gaudir i créixer una miqueta, aprendre d'aquesta experiència, perquè el que tu te guanyes és l'experiència i res més.
12: És una disciplina, tant el roller com l'skate, són molt espectaculars. Quan tu estàs sobre la rampa, tens adrenalina, passes por, arribes a aquest resultat amb moltes caigudes, com
13: estic
12: com
13: cagat, estic cagat, sí, tinc una lluita interior entre la por i l'atrevir-me, no, a fer-ho. Jo sempre he dit que fer-ho acompanyat és millor perquè, bueno, perds la por, tens més confiança, i a l'hora de fer-lo sol, quan caus, no és lo mateix, tindran algú al costat. Però bueno, és això, bàsicament, és una lluita contínua i de superació, de veure que caiguda a caiguda t'aixeques i endavant, si no, no pots mirar endarrere.
12: Clar que sí. T'has fet mal fort alguna vegada o...?
13: Va ser amb l'skateboarding, jo portava 6 anys patinant i vaig fer un truc nou que l'havia après fa relativament poc, i dient-li lo típic a la teva mare, mira mama, em vaig caure, em vaig trencar, bueno, no trencar, em vaig fer un esguinç en el turmell interior i els dos externs, i vaig estar-hi 2 mesos sense poder caminar. Llavors me vaig passar el roller quan el vaig veure aquí a Lloret, perquè va ser la primera vegada que el vaig veure a persona. Me vaig enamorar d'aquest esport i vaig veure la seguretat que tens als peus també, perquè amb la taula sí que la pots escopir, la pots treure, si no et surt bé el truc, amb els patins no, et caus directament, però el peu està segur. El peu està fixa i és el que m'importava a mi en aquell moment.
12: Clar, justament t'anava a preguntar, perquè tu havies fet sempre skate i de cop et passes als patins, doncs és aquest el motiu, no?
13: Sí, correcte.
12: I l'espectacularitat és la mateixa, no?
13: Bueno, a veure, hi ha gent que el que veu a fora és molt diferent. Jo el que veig és que puc fer el que no feia amb l'skate. Hi ha una possibilitat que no vol dir que sigui més fàcil, ni no. Simplement és la confiança que jo tenia. Amb l'skate no la tenia i amb els rollers sí. Llavors, no són els mateixos trucs, però sí que a l'hora de veure-ho és impressionant també, que jo penso, per exemple, com el món de la BMX o l'escúter, són mons també molt espectaculars de veure des de fora, i bueno, tant l'esquí com el roller formen part del mateix món, així que sí.
12: Ah, Marc, esperem que et vagi molt i molt bé aquest cap de setmana aquí a Lloret. I aquí a Lloret tenim un skatepark que és petitó però és molt utilitzat. També t'agradaria treure'n profit, no?
13: Sí, doncs bueno, jo ara tinc un pla de futur, que és muntar un club de skateboarding, roller o BMX adaptat a tot tipus de nivells, perquè ara mateix a l'skatepark que tenim nosaltres sí que dona molt bon joc, però no per iniciar-t'hi. Jo ja portava 6 anys a l'skate, llavors ja sabia com funcionava una miqueta això, i la por no la tenia. Ara ja m'he trobat amb gent que encara amb la meva edat o més petits no podien començar. Llavors jo vull adaptar, no fer construcció, sinó faré jo, com ja treballo d'això, la construcció de mòduls per adherir-los a rails o a rampes, perquè la gent pugui començar amb un nivell més fluixet.
12: Doncs aquest projecte, quan vagi agafant forma, esperem que vinguis a explicar-nos-ho aquí a la ràdio.
13: Gràcies.
12: I tornant a la prova d'aquest cap de setmana, clar, dèiem, el primer que et veurem fer és el muntatge de tota la pista. Exactament què és el que muntareu?
13: Fusion es dedica a muntar una rampa vertical d'una medida estàndard professional entre 4 metres i per 12 de llarg. Normalment aquesta rampa, bueno, pues, la fem servir per aquest tipus d'esdeveniments, perquè dona una visualitat molt gran, les altures impressionen molt, les acrobàcies també, i també sortim de lo habitual, que és el tema de skatepark. El skatepark o el bowl surten molt i la vertical no tant, perquè és un tipus de rampa, s'ha de ficar, s'ha de mantindre-la bé perquè es pugui fer, no? Perquè falla qualsevol cosa i fallaria tot. Llavors, pues és això, la immensitat de la rampa que t'enganxa, no? I, bueno, tenim molta... També, t'ho dic, no només fiquem la vertical, també adjuntem un skatepark petitó al costat perquè la gent pugui jugar.
12: I em comentaves abans de gravar l'entrevista que la teva entrada a Fusion Productions et va permetre ajuntar la feina que tu volies, no?
13: Correcte.
12: Tu et volies dedicar a una cosa manual, a un ofici, fusteria...
13: Sí,
12: pintura,
13: bueno, volia sortir una miqueta de l'habitual, de la restauració, que encara segueixo, però la qüestió era, volia buscar-me algun treball vocacional que tingués a veure amb la carpinteria, pintura o algú que tingués a veure amb l'skate, i em va sortir això. Jo conec la rampa molt bé, com t'he dit abans, i bueno, és més que res perquè l'he pintada, l'he barnitzada, l'he donat la volta, l'he portat a un munt de llocs, de quilòmetres, i bueno, estic més amb la rampa que amb els meus amics a vegades.
12: Doncs aquesta rampa que veurem aquest cap de setmana muntada a Lloret, l'espectacularitat de les piruetes que es faran, a més sumada a aquest entorn privilegiat que tenim a Lloret.
13: Exacte,
12: eh?
13: I a sobre, al costat de la platja, al costat del castell, on la gent vol que estiguem, la veritat.
12: Doncs serà un esdeveniment segur que anirà molt i molt bé, igual que l'any passat, esperem que sigui així. I per acabar també et volia comentar, Marc, que tu tens una marca de roba d'skate.
13: Correcte. Sí, vaig començar amb Core 75 fa 5 anys. Bueno, ara farà 5 anys que la porto. I bueno, va ser més que res perquè ho feia per un amic que, per desgràcia, ja no està amb nosaltres. Ell feia tot amb nosaltres. I jo vaig començar amb el món de l'esquite amb ell i em van proposar... Bueno, em van preguntar que com em veia dintre de 10 anys, ja han passat 5, i em veia així. I això ho faig per ell. Faig per ell perquè allà on estigui està amb mi, està acompanyant-me i que no només estic jo a la rampa dalt, sinó està ell amb mi també.
12: Com es deia?
13: Es deia Pau.
12: Pau.
13: Sí.
12: Una abraçada.
13: I tant.
12: Per en Pau i en Marc. Pau. Molts èxits, t'ho mereixes.
13: Gràcies.
12: Espero que sigui la primera de moltes vegades que parlem.
13: Moltes gràcies.
12: I que vagi molt bé l'experiència d'aquest cap de setmana.
13: T'he de dir, també he de donar les gràcies a Antonio perquè ell va ser el que em va fer, bueno, donar el contacte d'en Nel, que és el boss, bueno, un dels meus col·legues, i m'ha donat l'oportunitat de fer el que m'agrada, ajuntar el meu hobby i la meva passió i poder treballar-hi d'això.
12: Doncs per molts anys més.
13: Gràcies, gràcies.
14: Estàs escoltant l'informatiu matinal Bon Dia, Bona Hora.
0: Ara passen 3 minuts de 8:45 del matí. Reprenem la informació meteorològica a l'equador de l'informatiu matinal. Bon dia, bona hora. Xavi Segura, què tal? Bon dia.
15: Bon dia. El temps no farà net avui, després del canvi de temps d'ahir. En general, no s'espera pluja o pràcticament gens, però sí que tindrem força nuvolositat, força intervals de núvols que es mantindran durant tota la jornada aquí a la selva marítima i, de fet, a molts punts de la costa. No es pot descartar alguna gotellada, algun ruixat molt local, aïllat, feble i passatger, però ja diem, en general, avui no ha de ser un dia de pluja, però sí que amb aquest cel, doncs, podríem dir, poc lluït, i sobretot amb aquesta refrescada que hem notat durant les últimes hores i que avui es consolida amb aquesta calor a ratlla, al centre del dia, un ambient confortable, venint d'on venim, evidentment, de la calorada de principis de setmana, després d'una nit que ha estat fresca i la propera serà encara més fresca. Per tant, aquests termòmetres que es normalitzen, ja més habituals per trobar-nos a mitjans de setembre i que es mantindran així si fa no fa els pròxims dies. Tan sols a partir del cap de setmana començaran a remuntar les màximes, però sempre amb una calor normal, sense extrems, a ratlla, controlada, podríem dir, i nits fresques, amb aquests aires ja una mica de pretardor, aquesta estació que es va apropant i dels pròxims dies ja

Fem una breu repassada a la informació d'actualitat, com ens llevem en el dia d'avui, informativament parlant. Repassem premsa escrita. Avui el diari de Girona, en primera plana, ofereix les següents informacions. Els municipis reclamen més recursos en seguretat, en habitatge i, sobretot, a la Costa Brava, amb els pics de població que tensionen la prestació de serveis als municipis turístics. Diari de Girona, peu de plana, també ofereix la informació sobre una intensa pedregada que sorprèn Girona sense provocar danys greus. També llegim 9 de cada 10 ictus es podrien prevenir actuant sobre els factors de risc. I en infraestructures, Unió de Pagesos porta als tribunals la variant d'Olot i les preses. Diari Ara. El govern proposa a la Moncloa duplicar les penes per tinença d'armes. Amb fotografia il·lustrativa, Europa s'abraça al Canadà. I a peu de plana, la justícia paralitza el campament de migrants al port de Ceuta. També llegim que la Reserva Federal no fa cas a Trump i apuja els tipus d'interès. I l'apunt esportiu és pel Barça, que s'abona a les golejades, 7-2 davant del Racing de Santander. Diari El País. En primera plana, grans titulars per la notícia. Brussel·les accelera les noves aliances de seguretat sense Estats Units. I el Partit Popular tanca la porta a que els menors de Ceuta vagin a la península. A La Razón, tema monogràfic sobre la reina presideix el gran homenatge a la infermeria de La Razón. El diari El Mundo. El veto socialista bloqueja una resposta europea al Marroc. Aquesta és la notícia que encapçala la primera plana, però la fotografia il·lustrativa correspon a 7.000 euros al mes, el negoci del lloguer de terrats Patera a Ceuta. Diari La Vanguardia. Von der Leyen obre la porta a Canadà com a país associat. També llegim que SEAT redueix la plantilla en 1.700 treballadors en els últims 5 anys i que el temporal col·lapsa l'àrea metropolitana. També hi ha un requadre sobre esports, recital golejador d'un Barça de rècord. Ara ens fixem en la primera plana del Periódico de Catalunya. Icones de Barcelona, fotografia il·lustrativa pels Premis Barcelonina i Barceloní de l'any. També grans titulars per la notícia: Europa prohibirà l'accés a xarxes a menors de 13 anys. Llegim: Illa defensa Extremadura el nou model de finançament i que els Mossos no troben indicis que Antic va poder caure per motius de salut. També destaca El Periódico de Catalunya: Von der Leyen li diu als ciutadans de Ceuta que són la frontera d'Europa. Finalment, el diari ABC. La jutge de l'Audiència Nacional reclama totes les comunicacions i alertes prèvies a la invasió de Ceuta. El centenar d'assaltants detinguts i enviats a la península provoquen aldarulls en les presons. La Moncloa canvia d'estratègia per evitar el seu desgast i posa el focus en intentar donar les culpes a Juan Jesús Vives. I Von der Leyen defensa l'espanyolitat de Ceuta i anuncia que donarà suport a les devolucions en calent. Aquestes són les notícies del diari ABC. Portal informatiu digital 3cat.cat. Amb grans titulars: talls a la L4 i L11 del metro de Barcelona i Rodalies, que funcionen amb velocitat limitada per la pluja. També a causa de la pluja, un home mor arrossegat en una riera del Garraf durant l'episodi de tempestes. Notícia també per Von der Leyen, que marca un camí per Europa més enllà d'Europa. La Reserva Federal ignora Donald Trump i apuja els tipus d'interès pel risc d'inflació. D'Arts entra Illa i Guardiola per l'acollida de migrants. La migració

0: extremenya i el nou finançament, temes sobre aquesta reunió entre Illa i Guardiola. També és notícia que Roger Espanyol atribueix a una represàlia el tret d'un policia nacional en l'únic judici per violència policial i que la Unió Europea vol prohibir que els menors de 13 anys puguin accedir a les xarxes i que fins als 15 anys només hi entrin amb supervisió. Notícia destacada també del dia, 6è robatori de coure a l'estació de França en 10 dies. Mossos i Seguretat Privada reforçaran la vigilància. Detingut un altre entrenador de la penya acusat d'assetjament sexual a una menor. I el titular purament esportiu, diluvi de gols del Barça per superar el Racing de Santander, 7-2.
1: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
0: Ara falten 4 minuts per arribar a 3 quarts de 9. Esteu escoltant el Bon Dia, Bona Hora, l'informatiu matinal de Nova Ràdio Lloret. I ara parlem de festes. Lloret de Mar celebra la seva festa major particular aquest cap de setmana. Tant dissabte com diumenge ha programat diferents activitats lúdiques, culturals i de germanor obertes a tothom. Ara en parlem d'aquesta festa major. En coneixem els detalls amb el president de l'Associació de Veïns i Veïnes de Lloret de Dalt, és Lluís Cruz. Bon dia.
2: Hola, molt bon dia.
0: La festa comença dissabte a la tarda amb marató de joc de taula i un sopar amb acompanyament musical. En què consistirà tot plegat?
2: Bé, doncs d'entrada consisteix en fer ja les primeres activitats per reunir-nos tots els veïns a la placeta del nostre centre cívic a l'aire lliure. Insistim, això és la cruïlla dels carrers Frontanyà, Berga i Serra del Berguedà. D'entrada, amb una prèvia de tarda, que com bé dius és una marató de jocs a taula. Aquí el que sí que queda clar és que cada veí que vulgui participar, doncs, o bé pot portar un joc de taula per compartir amb la resta de veïns, o bé senzillament presentar-s'hi amb ganes de jugar i passar una tarda distesa fins les 8 del vespre, que és quan començarà, en aquest cas, ja el sopar de Carmanyola, que és una fórmula que ja l'havien fet l'any passat, que va funcionar molt bé, en què cada veí portava alguna cosa de menjar. La condició és que fos per compartir. És un tipus d'activitat que el que acaba fent és fent més estrets i més i millors vincles entre veïns i per acabar de conèixer una mica els gustos culinaris i les receptes originàries de cadascú, perquè som un tipus de veïnat nosaltres que, si bé bona part de la nostra població és catalana, també tenim veïns procedents d'altres països i és una bona manera d'acabar-nos de conèixer millor, per si no ens coneixíem ja, que som un veïnat petit, doncs que afinar aquests llaços via gastronomia.
0: Ja de cara a diumenge, la jornada s'inicia a les 10 del matí amb una ruta guiada. Què és el que s'ensenyarà?
2: Bé, aquesta ruta guiada el que pretén és mostrar el nostre llegat i la nostra herència històrica. Si bé Lloret de Dalt l'any passat celebràvem el 70 aniversari, perquè es van començar a urbanitzar els primers carrers l'any 55, el nostre origen, com a tal, com a veïnat, no està pas a meitats del segle XX. El nostre origen l'hem d'anar a buscar ben bé a primer quart, segona meitat del segle XIX. Llavors, en aquesta ruta, el que farem és una passejada per un recorregut circular on visitarem i tocarem part del patrimoni arquitectònic que encara queda i que explica, doncs, aquest origen al segle XIX, per entendre, ens ajudarà a entendre, doncs, des del segle XIX, com carai unes terres que van ser desamortitzades per l'Estat al segle XIX vam acabar esdevenint, 100 anys després, un veïnat, la primera urbanització de Lloret, que 70 anys després, doncs, constata que el canvi de Lloret experimentat al segle XX per la via urbanística, doncs, també neix amb Lloret de Dalt. Una mica resumirem aquests últims, pràcticament, 175 anys d'història global en aquest cas parlant de dates, personatges i documents de la història micro que ens farà entendre molt millor quin tipus de veïnat som, d'on baixem en la història, diguem, de Catalunya i del conjunt del país per celebrar precisament això a la Festa Major. Mm-hmm. Quin tipus de veïnat som i quins són els nostres orígens.
0: Això serà el diumenge al matí. Què més heu previst per aquest dia?
2: Doncs acabada la ruta, per acabar d'agafar forces i refrescar-se, que per cert, permetem un incís, aquells que vulguin participar a la ruta, l'origen o l'inici de la ruta és a les 10 del matí a la mina Melitrons, això és l'avinguda Lloret de Dalt número 2, és oberta a qualsevol veí de Lloret de Dalt o de la resta del municipi que vulgui participar, caldrà portar calçat còmode, una gorra i una mica d'aigua, res més. Quan acabi la ruta cap als vols de les 12, l'acabarem de nou a la placeta del nostre centre cívic a l'aire lliure i aquí, en aquella hora, ja haurà començat a les 12 un vermut popular per acabar de recuperar forces. Els que hagin participat a la ruta, doncs, els tenen alguna cosa per veure, per acabar-se de refrescar, si no havien dut alguna cosa per veure durant la caminada. I insisteixo, i a les 12 doncs, hi haurà aquest vermut popular que acabarà de donar pas al gran àpat de Festa Major, que serà a les 2, la botifarrada popular, en la que amb el preu de venda del tiquet de la botifarrada, que és d'un euro, doncs donarem un altre tiquet que valdrà per un sorteig d'un lot de verdures i hortalisses, gentilesa dels pagesos de l'Horta de les Alegries.
0: Déu-n'hi-do, doncs, una festa ben preparada, organitzada i esperem que concorreguda.
2: Sí, l'any passat vam tenir la participació d'una setantena llarga de majoritàriament de veïns de Lloret de Dalt, també d'altres veïns d'altres punts del municipi i, en definitiva, una festa major, per més gran o més petit que sigui el barri i per més o major afluència que hi pugui haver, al final, els veïns que volen participar d'una festa major, entenem que el que volen és participar d'un esdeveniment que acaba de fer germanor, que acaba d'estretar llaços, i en el nostre cas, a més, quan ets un veïnat en el que s'ha treballat per saber quin és l'origen, quina és la nostra història i què queda en base a patrimoni tangible i en base a patrimoni, anem a dir, documentat, d'allò que érem en un origen, doncs ens serveix també per celebrar allò que som. En definitiva, una mica és com aquell lema que hi havia, ho recordareu vosaltres, de l'any de la capitalitat de la cultura catalana, que va ser a Lloret l'any 2023, doncs celebrem el que som, celebrem la nostra història i celebrem les ganes també, en definitiva, de voler i poder celebrar.
0: Doncs esperem que vagi molt bé tota aquesta celebració des de diferents vessants. Lluís Cruz, gràcies per atendre la trucada de la ràdio.
2: A vosaltres, com sempre, un plaer, i qui vulgui descobrir alguna coseta més del nostre programa de Festa Major ho podrà consultar al nostre web www.lloretdedalt.cat.
1: Bon dia, bona hora. Tot el que cal saber a primera hora del matí.
0: Dotze minuts i arribem a les 9 en punt del matí, ara mateix, en el marc de la Setmana per la Mobilitat. Parlem d'aquest diumenge que actuarà a Lloret de Mar la banda familiar Rock per Xics, una banda que funciona amb la cançó popular catalana, amb el rock clàssic i d'autor, amb l'objectiu de transmetre la cultura i els valors del rock a les noves generacions. El concert es farà aquest diumenge a les 5 de la tarda al Passeig Marítim. La jornada clourà la Setmana de la Mobilitat Sostenible i durant tot el dia el passeig estarà tallat de punta a punta perquè tothom pugui gaudir-ne passejant o fent esport. Escoltem a continuació una entrevista enregistrada per la nostra companya Maria Joan Comartí.
3: La veu de Rock per Xics és Ismael Berenjena, a qui saludem. Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Ismael, explica'ns com serà el concert d'aquest diumenge.
4: Doncs el concert de diumenge serà doncs, com els que venim fent, superdivertit, i amb molt de rock and roll.
3: Perquè què diries que fa especial Rock per Xics? Per què us fa tan divertits o què és el que agrada al públic?
4: Bé, doncs, bueno, nosaltres som rockeros de tota la vida i hem volgut portar aquest rock and roll que portem de tants anys doncs al públic familiar, als pares i fills i, bueno, de tota la família, per crear moments especials, connectar nens i pares i divertir a tota la família. Aquesta és la nostra missió, per dir-ho així.
3: Això és important de destacar, no? És, diem, pel públic familiar, diumenge a la tarda, però és que els adults també s'ho passaran d'allò més bé.
4: Sí, sí. Sí, ens agrada veure les cares de tothom, tothom. Bueno, la veritat és que la música és, com que, ja t'he dit, som rockeros, vull dir, no deixa de ser rock and roll, i bueno, i la temàtica de les cançons doncs estan enfocada per als més petits, però sense que hem deixar, sense oblidar-nos dels més grans, perquè disfrutin també, vull dir, pensant en tothom.
3: I quines cançons no faltaran aquest diumenge?
4: Doncs tenim un repertori que és el millor dels dos discos que ja tenim publicats. I els grans èxits dels dos discos.
3: Però, per exemple, digue'ns algunes de les cançons.
4: Mira, doncs, en Jordi l'Escalet, no faltarà, la Nel i l'Elefanta, els Vikings, i Aigua amb Gel, són les més... les que la gent coneix més. I entre d'altres.
3: I a l'hora de composar una cançó, com ho feu o què teniu en compte? Perquè deies, no?, les lletres van pels més petits. Com va la creativitat en aquest sentit?
4: Jo soc autor de totes les cançons. El primer disc va ser un popurri de lletres, les lletres sobretot del cançoner popular català, barrejat amb la música dels clàssics del rock and roll, amb aquesta intenció, perquè grans i petits si puguin reconèixer, si puguin sentir identificats. I el segon disc ja són totes cançons originals, composades meves.
3: I quines temàtiques t'agrada tocar o com fas aquesta lletra?
4: Bé, bueno, el primer disc, bueno, ja va ser molt, vaig estirar molt de la cultura popular catalana. Les cançons ja estaven allà, jo l'únic que vaig fer és donar-los la volta al nostre estil, no? I pel segon disc, doncs, bueno, les temàtiques doncs, són variades, sempre mirant de tenir personatges, ja que a part dels músics de la banda també hi ha una persona més que més de teatre, d'animació, vale? Que s'encarrega d'encarnar els personatges, vale? com en Jordi l'Escalet, com la Nelly, tenim la cançó dels indis, també ens vestim d'indis, el geni de la llauna, també un altre personatge molt entranyable. I bé, tot això fa que no només sigui música, sinó que sigui un espectacle molt visual també, i en el que passen moltes coses divertides de principi a fi del concert.
3: I amb tota aquesta posada en escena podeu atrapar a un públic molt ampli, no? A infants de totes les edats.
4: Sí, aquesta és la intenció. Uh-huh. Clar, els més petits igual no s'entenen gaire, però... vale, però a partir de 3-4 anys ja... les cares dels nens ens ho diuen tot, no? Nosaltres estem molt contents perquè els nens són molt sincers, si els agrada, els agrada, si no els agrada, no els agrada, i bueno, nosaltres estem contents perquè això, les cares d'entusiasme i dels nens en general, doncs sempre els tenim de principi a fi.
3: Segur que aquest diumenge també serà així a Lloret. Ismael, abans d'acomiadar-te, fes una crida, anima la gent a venir al concert.
4: Bé, doncs us esperem a tots i totes aquest diumenge al concert a Lloret. No us ho podeu perdre, és aquesta setmana de la mobilitat sostenible. I això, i els esperem a la plaça de la Vila, a Lloret de Mar.
3: Un concert amb vistes al mar, eh?
4: Sí, ostres, fantàstic, encara més fantàstic, doncs.
3: Doncs, Ismael Berenjena, que vagi molt bé al concert aquest diumenge, Rock per Xics. Moltíssimes gràcies per compartir-ho amb nosaltres.
4: Moltes gràcies. Gràcies.
0: El concert es farà aquest diumenge a les 5 de la tarda al Passeig Marítim, però abans de Rock per Xics, recordem que s'hauran fet dos concerts més, un divendres i l'altre dissabte, tots dos a les 8 del vespre. Demà divendres serà el torn de Tapeo Sound System. Cristina Collado, una de les integrants de la banda, explica que ha preparat un espectacle dinàmic i familiar amb versions pensades per a tots els públics.
5: S'intenta que agradi a tothom, que és molt difícil, però sobretot, com que en el grup són molts components, doncs sempre hi ha algú que porta, que dirigeix, en aquest cas en Joselito, ell decideix una miqueta més el repertori, que sigui variat, que sigui dinàmic, que el concert sigui un no parar, i intentar tocar des dels anys 80, 90, música disco, pop, fins a l'actualitat, no? És complicat perquè hi ha moltes cançons, bueno, és infinit el món, però bàsicament és això, intentar saber què agrada al públic, què funciona.
0: El concert forma part de la gira en què Tapeo Sound System celebra el 15è aniversari. La banda musical que tantes vegades ha vist sortir al sol tocant per moltes festes majors de Catalunya ha anat evolucionant pel que fa a posada en escena, imatge, aspecte i durada dels shows. Tot amb la intenció que les versions que interpretin siguin els més semblants possibles a les cançons originals.
5: Doncs bé, nosaltres estem encantats i molt contents de tocar aquí al Passeig de Lloret. La setmana de la mobilitat doncs ens sembla fantàstic, estem tots molt conscienciats de que és necessari posar remei a tot el que està passant i tot el que sigui potenciar i fomentar l'ús de la mobilitat sostenible, doncs sempre hi estarem d'acord.
0: El concert de Tapeo Sound System serà aquest divendres a les 8 del vespre al Passeig Marítim, però dissabte tocaran El Último Tributo, que clonaran els mítics El Último de la Fila, i també interpretaran cançons de Manolo García en solitari amb temes que de ben segur que sonaran a tothom. Pel que fa al retorn del grup original amb una nova gira, Javier González, membre de El Último Tributo, assegura estar encantat del fet que ara s'hagin reunit després de tants anys de separar-se per reviure antics moments amb més maduresa. Una gira molt especial per ells, a la que lògicament han assistit. El tribut, diu, el van decidir fer per passió. L'escoltem.
5: I convido tothom a venir a gaudir del concert.
0: Aquesta és la Cristina Collado. Ara sí que escoltem en Javier González.
6: Per passió, perquè pues, era una banda que s'havia marcat de tota la vida. Es van dissoldre molt sobtadament i bueno, pues no hi havia cap banda a Espanya quan nosaltres vam decidir fer-ho, i el que volien era, pues, amb respecte, pues, fer un homenatge a el que nosaltres anomenem la banda sonora de la nostra vida, que és les cançons de L'Último de la Fila.
0: Per poder ser el màxim fidel amb la posada en escena, han estudiat molts els vídeos de la banda original. Explica que als anys 80 i 90, L'Último de la Fila encara no tenia una estètica massa definida. El que intenten, això, és definir i respectar al 100% el so dels instruments, matisos i, sobretot, la veu.
6: Sí, és una veu molt difícil d'interpretar i d'imitar. I, bueno, doncs és una mica el secret del nostre èxit i perquè estem funcionant i estem tenint tant treball és perquè la veu s'assembla molt a l'original, i al final el públic és el que vol veure.
0: Aquest estiu, expliquen, han tingut molta feina i han voltat per gran part d'Espanya. Javier González anima a tothom a assistir-hi per escoltar bona música i passar una bona estona en una experiència que segura agradarà a molta gent. Com diem, el concert Último Tributo serà aquest dissabte a les 8 del vespre al Passeig Marítim. Sí.

0: I així és com arribem a la fi del programa. Bon dia, bona hora. Un minut per arribar a les 9 en punt del matí. Avui hem conegut a fons un nou programa de prescripció esportiva que ha impulsat l'Àrea Bàsica de Salut de Lloret i Tossa. L'objectiu, promoure la salut a través de l'exercici físic i l'esport. Un nou programa que, a través d'aquesta acció, es deriva el pacient a activitats físiques que poden ser col·lectives o individuals sota l'avaluació de professionals sanitaris. La idea és implementar l'activitat física com a eina terapèutica a persones amb baixa activitat física o diversos factors de risc. Aquesta i d'altres notícies les escoltareu cada hora en punt en les notícies i butlletins de la ràdio de Lloret de Mar i també de forma concreta al web de la ràdio, novaradiolloret.org, i a les seves xarxes socials. Adeu-siau, molt bon dia.
1: Bon dia, bona hora. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del matí.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 del matí.
3: A Lloret, aquesta setmana ens movem diferent. Del 16 al 22 de setembre, Lloret celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Moure't a peu, en bici, en transport públic, moure't de manera més sostenible. I, sobretot, moure't pensant en el futur. Pedalades, concerts, esport, activitats familiars, transport públic gratuït. Del 16 al 22 de setembre, a Lloret de Mar, una setmana per moure'ns d'una manera més sostenible, segura i saludable. Consulta totes les activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat al web lloret.cat.
4: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: L'Ajuntament de Lloret de Mar informa.
1: S'ha convocat un procés selectiu per una plaça de tècnic tècnica auxiliar d'informàtica. Les instàncies per prendre part en la convocatòria es poden presentar fins al dimecres 16 de setembre, preferiblement de forma electrònica a la seu electrònica de l'Ajuntament, catàleg de tràmits, recursos humans, processos selectius de personal o de forma presencial a l'Oficina d'Informació i Atenció Ciutadana, o IAC, per cita prèvia al web lloret.cat/citaprèvia. Les bases amb les condicions que regeixen la convocatòria es poden consultar a la seu electrònica de l'Ajuntament.

A Lloret de Mar, els carrers són casa nostra. I casa nostra no la deixem bruta. Cada vegada que deixes una bossa fora de lloc, un cartró al costat del contenidor o un moble abandonat al carrer, no només embrutes una cantonada, embrutes l'espai que compartim tots. Per això, recorda, separa correctament els residus i utilitza el contenidor que toca. I molt important, la matèria orgànica i el rebuig s'han de dipositar entre les 9 del vespre i les 12 de la nit. Els voluminosos, mai al costat dels contenidors ni abandonats al carrer. Cal concertar-ne la recollida al 972 36 89 22 o portar-los a la deixalleria. Per Lloret, fem-ho bé!

Nova Radio Lloret.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone, perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 del matí.
0: Notícies.
2: Bon dia, us parla Mar Vilamajor. La Casa Cultural Andalusa de Lloret de Mar està de celebració. Aquest diumenge han preparat un dinar per celebrar que fa un any que van inaugurar la seva seu. El centre es troba ubicat a l'Avinguda Camí de l'Àngel número 11 i allà mateix, aquest diumenge, a partir de les 12 del migdia, es faran diferents exhibicions de ball i hi haurà també música per amenitzar l'esdeveniment. Sebastián Crespo, president de la Casa Cultural Andalusa de Lloret de Mar, explica que el que han preparat és una trobada més aviat íntima per a tots els seus socis i seguidors. Hi haurà sardanes, sevillanes i servei de bar amb botifarres, cansalada i migues. Escoltem-lo.
3: Desde que estamos aquí, que hace un año, empezamos en junio, el año pasado, en junio, lo que pasa es que la inauguramos en septiembre, por eso hemos puesto la fecha, pero hemos subido un 400% de gente, porque claro, o sea, la asociación, el concepto que nosotros tenemos no es solamente de hacer evento con una asociación es para que la gente se reúna, se conozcan personas y estamos muy contentos cómo va funcionando.
2: D'entre les activitats que s'ofereixen a la Casa Cultural Andalusa al llarg de l'any, podrem trobar classes de sardanes, de sevillanes i música amb ball. A més, també es fan manualitats i cursos sobre com fer ús dels telèfons mòbils. Tanmateix, aquest any faran un viatge oficial a Andalusia. Cada any viatgen a una província i aquesta vegada els ha tocat anar a Granada. Serà aquest octubre. A més, es troben també treballant en la Fèria d'Abril amb l'objectiu de que en uns anys la Fèria de Lloret sigui reconeguda arreu de Catalunya. Com dèiem, la festa d'aniversari de la seu de la Casa Cultural Andalusa començarà aquest diumenge a les 12 del migdia i preveu allargar-se fins a les 10 de la nit.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
5: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim, en varietat, a Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda, dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom.

0: A Lloret, aquesta setmana ens movem diferent. Del 16 al 22 de setembre, Lloret celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Moure't a peu, en bici, en transport públic, moure't de manera més sostenible. I, sobretot, moure't pensant en el futur. Pedalades, concerts, esport, activitats familiars, transport públic gratuït. Del 16 al 22 de setembre, a Lloret de Mar, una setmana per moure'ns d'una manera més sostenible, segura i saludable. Consulta totes les activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 del matí.
2: Notícies.
3: Bon dia, us parla Josep Altafulla. Marc Córdoba és l'únic lloretenc que participarà aquest cap de setmana a les Skate Series. A més, a través de l'empresa Fusion Production, és ell qui s'encarrega de muntar tots els elements, inclosa la gran rampa verticular que dona tanta espectacularitat a la competició. La prova d'aquest cap de setmana és l'última de la temporada i tot i que es posarà els patins aquest cap de setmana, el lloretenc no ha participat en el conjunt del circuit. Per això el seu objectiu no serà aconseguir una bona classificació, sinó que buscarà passar-s'ho bé i aprendre molt.
4: Com l'any passat ens vam quedar amb l'espineta aquesta clavada, que no podíem participar, bueno, aquest any no ho vam provar i ha sortit així i estic molt, molt, molt content, molt nerviós també, però amb ganes, moltes ganes, la veritat. Però jo no m'hi demanaré molt perquè com és la meva primera competició, el que vull fer és divertir-me, disfrutar, el que vull fer és gaudir i créixer una miqueta, aprendre d'aquesta experiència, perquè el que tu te guanyes és l'experiència i res més.
3: En Marc havia fet skate durant molts anys, però després d'una lesió forta va decidir passar-se als patins en línia, una disciplina que el va enamorar de seguida i li aporta una seguretat que no tenia amb la taula.
4: Me vaig passar el roller quan el vaig veure aquí a Lloret, perquè va ser la primera vegada que el vaig veure a persona. Me vaig enamorar d'aquest esport i vaig veure la seguretat que tens als peus també, perquè amb la taula sí que la pots escopir, la pots treure, si no et surt bé el truc, amb els patins no, et caus directament, però el peu està segur. El peu està fixa i és el que m'importava a mi en aquell moment.
3: Com diem, a banda de participar a la prova, el lloretenc s'encarrega de muntar els elements, entre els quals destaca la rampa vertical. Ho fa a través de Fusion Production, propietat de Nel Martín, un dels millors del món en roller.
4: Fusion es dedica a muntar una rampa vertical d'una medida estàndard professional entre 4 metres i per 12 de llarg. Normalment aquesta rampa, bueno, pues, la fem servir per aquest tipus d'esdeveniments perquè dona una visualitat molt gran, les altures impressionen molt, les acrobàcies també, i també sortim de lo habitual que és el tema de skatepark. El skatepark o el bowl surten molt i la vertical no tant, perquè és un tipus de rampa, s'ha de ficar, s'ha de mantindre-la bé perquè es pugui fer, no? Perquè falla qualsevol cosa i fallaria tot.
3: Tal com ha explicat en Marc, a banda dels elements per als professionals, també hi haurà un petit skatepark obert a tothom perquè qui ho vulgui pugui rodar. D'altra banda, el lloretenc treballa en la creació d'un club local que té previst que comenci a funcionar l'any vinent.
4: Ara mateix a l'skatepark que tenim nosaltres sí que dona molt bon joc, però no per iniciar-t'hi. Jo ja portava 6 anys a l'skate, llavors ja sabia com funcionava una miqueta això i la por no la tenia. Ara ja m'he trobat amb gent que encara amb la meva edat o més petits no podien començar. Llavors jo vull adaptar, no fer construcció, sinó faré jo, com ja treballo d'això, la construcció de mòduls per adherir-los a rails o a rampes perquè la gent pugui començar amb un nivell més fluixet.
3: Les skate series d'aquest cap de setmana començaran aquest divendres amb els entrenaments que s'allargaran a dissabte al matí, mentre que dissabte a la tarda i diumenge al matí es disputaran les semifinals i les finals. El lloc serà el Monument de la Sardana, al Passeig de Lloret. La prova posarà el punt final de les skate series d'Albert 2026 i decidirà els nous campions d'Espanya de skateboarding i roller freestyle.
2: La previsió del temps.
3: Ara és moment per saber la previsió meteorològica de cara a les pròximes hores. Xavier Segura, bon dia.
5: Bon dia. El temps no farà net avui, després del canvi de temps d'ahir. En general, no s'espera pluja pràcticament gens, però sí que tindrem força nuvolositat, força intervals de núvols que es mantindran durant tota la jornada aquí a la selva marítima i, de fet, a molts punts de la costa. No es pot descartar alguna gotellada, algun ruixat molt local, aïllat, feble i passatger, però ja diem, en general, avui no ha de ser un dia de pluja, però sí que amb aquest cel, doncs, podríem dir, poc lluït, i sobretot amb aquesta refrescada que hem notat durant les últimes hores i que avui es consolida amb aquesta calor a ratlla al centre del dia, un ambient confortable, venint d'on venim, evidentment, de la calorada de principis de setmana, després d'una nit que ha estat fresca i la propera serà encara més fresca. Per tant, aquests termòmetres que es normalitzen, ja més habituals per trobar-nos a mitjans de setembre i que es mantindran així si fa no fa els pròxims dies. Tan sols a partir del cap de setmana començaran a remuntar les màximes, però sempre amb una calor normal, sense extrems, a ratlla, controlada, podríem dir, i nits fresques, amb aquests aires ja una mica de pretardor. Aquesta estació que es va apropant i dels pròxims dies ja arribarà, i amb poques opcions de pluja. Sí que divendres encara es manté el risc d'alguna gotellada, però de cara al cap de setmana el sol dominarà, calma absoluta, i per tant tornarà l'estabilitat, però sense cap nova calorada a la vista.
3: Gràcies, Xavier Segura. Ara mateix a Lloret de Mar la temperatura és de 22 graus centígrads.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org. Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

0: El Museu del Mar, situat a la Casa Modernista de Can Garriga, evoca el passat d'ultramar de Lloret. Un espai d'exposició amb 5 eixos d'interpretació de la història marinera de Lloret. Fills de Lloret, Mare Nostrum, Navegant al món, Lloret després dels velers i més enllà de la platja. El Museu del Mar de Lloret, un viatge a través de la descoberta, des dels orígens i fins a les grans aventures dels navegants lloretencs.
1: Visita el Museu del Mar de dilluns a dissabte de 9 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Diumenge de 10 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Telèfon d'informació 972 36 47 35.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 12 del migdia.
0: Notícies.
2: Bon dia, us parla Marc Vilamajor. L'Àrea Bàsica de Salut de Lloret Tossa ha posat en marxa el programa de prescripció esportiva, un projecte que té com a objectiu promoure la salut a través de l'exercici físic i l'esport. Es tracta d'una iniciativa impulsada pel Departament d'Esports de la Generalitat i adreçada a adults sedentaris que pateixin algun tipus de patologia, ja sigui un factor de risc cardiovascular com la hipertensió, la diabetis o l'obesitat, o problemes de salut mental com la depressió i l'ansietat. Maria Escot és fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica Lloret Tossa i coordinadora del programa. Explica que el projecte s'adapta a les necessitats de cada pacient i ofereix un itinerari d'activitat física personalitzat.
3: L'esport que es proposa és a nivell col·lectiu. Hi ha de molts tipus, hi ha activitats, per exemple, a piscina, a activitats dirigides, també hi ha activitats de la natura, però sempre són a nivell col·lectiu. Això ho determina un professional de l'activitat física, quin tipus d'activitat és més recomanada per a aquell pacient en concret.
2: I és que augmentar el nivell d'activitat física pot tenir efectes positius tant en la salut com en l'evolució de diferents patologies.
3: Sabem que quan una persona té una activitat física amb un nivell una miqueta més elevat, hi ha moltes millories a nivell de la salut i de patologies. Per tant, això és el que busquem, intentar treure aquest sedentarisme a la població en aquest projecte que s'impulsa i s'intenta motivar i trobar aquesta motivació en el pacient.
2: El projecte està pensat sobretot per a pacients entre 40 i 60 anys amb l'objectiu de fer prevenció i actuar abans que les patologies es tornin cròniques.
3: Clar, pacients amb una edat més avançada, per exemple, amb els 80 anys, aquesta patologia potser ja és crònica i ja no farem una prevenció, sinó que aquesta patologia ja la tenim. I per això ens interessa un perfil d'edat, 40 al 60 aproximadament, per fer prevenció, que és el que busquem en el projecte, la prevenció.
2: El programa ja s'ha començat a implementar aquesta mateixa setmana amb la rebuda dels primers pacients i la posterior proposta del projecte i de les activitats que ofereix.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org. Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

so this is what happened.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

0: sen el teu tabú, baby.
1: Nova Ràdio Lloret.
2: Seguim el teu ritme.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

0: A Lloret, aquesta setmana ens movem diferent. Del 16 al 22 de setembre, Lloret celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Moure't a peu, en bici, en transport públic, moure't de manera més sostenible. I, sobretot, moure't pensant en el futur. Pedalades, concerts, esport, activitats familiars, transport públic gratuït. Del 16 al 22 de setembre, a Lloret de Mar, una setmana per moure'ns d'una manera més sostenible, segura i saludable. Consulta totes les activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. És la una del migdia.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Marc Vilamajor. Aquest cap de setmana, Lloret de Dalt celebra la seva festa major particular. Tant dissabte com diumenge hi ha programades diferents activitats culturals, lúdiques i de germanor. Totes elles obertes a tothom que hi vulgui assistir. La festa començarà dissabte a la tarda amb marató de joc de taula i un sopar amb acompanyament musical. Serà a la placeta del seu centre cívic, la Cruïlla, als carrers Frontanyà, Berga i Serra del Berguedà. Ens ho explica Lluís Cruz, president de l'Associació de Veïns i Veïnes de Lloret de Dalt.
4: D'entrada, amb una prèvia de tarda, que com bé dius és una marató de jocs a taula. Aquí el que sí que queda clar és que cada veí que vulgui participar, doncs, o bé pot portar un joc de taula per compartir amb la resta de veïns, o bé senzillament presentar-s'hi amb ganes de jugar i passar una tarda distesa fins les 8 del vespre, que és quan començarà, en aquest cas, ja el sopar de Carmanyola.
3: L'única condició del sopar de Carmanyola, diu, és que el menjar que porti cada veí sigui per compartir. Un tipus d'activitat que ja es va fer l'any passat i que acaba creant millors vincles i serveix per conèixer els gustos culinaris de cadascú. De cara a diumenge, la jornada s'inicia a les 10 del matí amb una ruta guiada que pretén mostrar el llegat i l'herència històrica de Lloret de Dalt.
4: El nostre origen l'hem d'anar a buscar ben bé a primer quart, segona meitat del segle XIX. Llavors, en aquesta ruta, el que farem és una passejada per un recorregut circular on visitarem i tocarem part del patrimoni arquitectònic que encara queda i que explica, doncs, aquest origen al segle XIX per entendre, ens ajudarà a entendre, doncs, des del segle XIX, com carai unes terres que van ser desamortitzades per l'Estat al segle XIX vam acabar esdevenint, 100 anys després, un veïnat, la primera urbanització de Lloret.
3: Aquells que vulgueu participar en la ruta heu de saber que l'inici és a la mina Melitrons, l'avinguda de Lloret de Dalt número 2. Una activitat que és oberta a tothom i en la que caldrà portar calçat còmode, una gorra i una mica d'aigua. En acabar, cap a les 12 del migdia, hi haurà un vermut popular per recuperar forces i serà el mateix centre cívic. Més tard, cap a les 2, hi haurà botifarrada popular. El preu de venda del tiquet és d'1 euro i vindrà amb un número del sorteig del lot de verdures i hortalisses gentilesa als pagesos de l'Horta de les Alegries.
4: L'any passat vam tenir la participació d'una setantena llarga de majoritàriament de veïns de Lloret de Dalt, també d'altres veïns d'altres punts del municipi. I, en definitiva, una festa major, per més gran o més petit que sigui el barri i per més o major afluència que hi pugui haver, al final els veïns que volen participar d'una festa major entenem que el que volen és participar d'un esdeveniment que acaba de ser germanor, que acaba d'estretar llaços.
3: Una festa per celebrar Lloret de Dalt i la seva història. Podeu consultar la resta de programació de la festa al web lloretdedalt.cat.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
6: L'estil mediterrani, amb les tendències pop del moment. Escoltes la fórmula...

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

proper d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat, Màxim en varietat. A restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Descobreix l'Arxiu Municipal de Lloret, la memòria viva del nostre poble. Preservem documents històrics, administratius i culturals que expliquen qui som i d'on venim. Un espai obert a tothom que vulgui consultar, investigar o simplement descobrir la història local. Vine a l'arxiu i fes un viatge en el temps a través de llibres antics, fotografies, plànols i documents que són patrimoni de tots. També oferim serveis de consulta, assessorament i activitats de difusió per acostar l'arxiu a la ciutadania. Indiana Jones buscava l'arca perduda. Nosaltres, si cal, te la trobem. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, carrer Josep Lluí 24, telèfon 972-36-84-57, correu arxiu@lloret.cat. Arxiu Municipal de Lloret de Mar, la memòria del nostre poble a l'abast de tothom.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 2 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. En el marc de la Setmana per la Mobilitat, aquest diumenge actuarà a Lloret de Mar la banda familiar Rock per Xics. El grup fusiona la cançó popular catalana amb el rock clàssic i d'autor, amb l'objectiu d'apropar la cultura del rock a les noves generacions. El concert es farà aquest diumenge a les 5 de la tarda al Passeig Marítim i durant tot el dia el passeig estarà tallat de punta a punta perquè tothom pugui gaudir-ne passejant o fent esport. Segons Ismael Berenjena, veu de Rock per Xics, el concert serà d'allò més divertit.
4: Bueno, nosaltres som rockeros de tota la vida i hem volgut portar aquest rock and roll que portem de tants anys doncs al públic familiar, als pares i fills i bueno, a tota la família, per crear moments especials, connectar nens i pares i divertir a tota la família. Aquesta és la nostra missió, per dir-ho així.
3: A Rock per Xics els agrada especialment veure les reaccions del públic. Pel que fa a la música, es manté l'essència del rock and roll amb cançons pensades per als més petits, però també per als adults. El primer disc de la banda parteix de cançons populars catalanes adaptades a l'estil de Rock per Xics. En el segon, en canvi, totes les cançons són originals i incorporen personatges com El geni de la llauna o l'Indi Jimmy, una proposta que combina la música amb un espectacle visual. Aquest diumenge tampoc hi faltaran algunes de les cançons més conegudes del grup, com En Jordi l'esquelet, Aigua amb gel o Els vikings.
4: Els més petits, potser no s'entenen gaire, però a partir de 3-4 anys ja les cares dels nens ens ho diuen tot. No? Nosaltres estem molt contents perquè els nens són molt sincers, si els agrada, els agrada, si no els agrada, no els agrada. I nosaltres estem contents perquè això, les cares d'entusiasme i dels nens en general, doncs sempre els tenim de principi a fi.
3: Des de Rock per Xics s'animen tothom a assistir al concert d'aquest diumenge a les 5 de la tarda i al Passeig Marítim.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

T'agrada llegir? T'agrada aprendre? Vine a la Biblioteca Municipal de Lloret. T'hi esperen llibres, revistes, pel·lícules i activitats culturals per totes les edats. Un espai per llegir, estudiar, descobrir i créixer. T'esperem de dilluns a divendres en horari de matí i tarda, dissabtes al matí. Biblioteca Municipal, a la Casa de la Cultura de Lloret, plaça de Pere Torrent 1. Telèfon 972 34 90 55. Correu biblioteca@lloret.cat. Biblioteca Municipal de Lloret de Mar. La cultura a l'abast de tothom.

0: Lloret, aquesta setmana ens movem diferent. Del 16 al 22 de setembre, Lloret celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Moure't a peu, en bici, en transport públic, moure't de manera més sostenible. I, sobretot, moure't pensant en el futur. Pedalades, concerts, esport, activitats familiars, transport públic gratuït. Del 16 al 22 de setembre, a Lloret de Mar, una setmana per moure'ns d'una manera més sostenible, segura i saludable. Consulta totes les activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 3 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Marc Vilamajor. La Casa Cultural Andalusa de Lloret de Mar està de celebració. Aquest diumenge han preparat un dinar per celebrar que fa un any que van inaugurar la seva seu. El centre es troba ubicat a l'Avinguda Camí de l'Àngel número 11 i allà mateix, aquest diumenge, a partir de les 12 del migdia, es faran diferents exhibicions de ball i hi haurà també música per amenitzar l'esdeveniment. Sebastián Crespo, president de la Casa Cultural Andalusa de Lloret de Mar, explica que el que han preparat és una trobada més aviat íntima per a tots els seus socis i seguidors. Hi haurà sardanes, sevillanes i servei de bar amb botifarres, cansalada i migues. Escoltem-lo.
4: Desde que estamos aquí, que hace un año, empezamos en junio, el año pasado, en junio, lo que pasa es que la inauguramos en septiembre, por eso hemos puesto la fecha, pero hemos subido un 400% de gente, porque claro, o sea, la asociación, el concepto que nosotros tenemos no es solamente de hacer evento con una asociación, es una asociación es para que la gente se reúna, que conozcan personas y estamos muy contentos cómo va funcionando.
3: D'entre les activitats que s'ofereixen a la Casa Cultural Andalusa al llarg de l'any podrem trobar classes de sardanes, de sevillanes i música en ball. A més, també es fan manualitats i cursos sobre com fer ús dels telèfons mòbils. Tanmateix, aquest any faran un viatge oficial a Andalusia. Cada any viatgen a una província i aquesta vegada els ha tocat anar a Granada. Serà aquest octubre. A més, es troben també treballant en la Fèria d'Abril amb l'objectiu de que en uns anys la Fèria de Lloret sigui reconeguda arreu de Catalunya. Com dèiem, la festa d'aniversari de la seu de la Casa Cultural Andalusa començarà aquest diumenge a les 12 del migdia i preveu allargar-se fins a les 10 de la nit.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage. Amb Òscar Fernández. Recupera el programa en format podcast al web novaradiolloret.com.

0: Museu del Mar, situat a la Casa Modernista de Can Garriga, evoca el passat d'ultramar de Lloret. Un espai d'exposició amb 5 eixos d'interpretació de la història marinera de Lloret. Fills de Lloret, Mare Nostrum, Navegant al món, Lloret després dels velers i més enllà de la platja. El Museu del Mar de Lloret, un viatge a través de la descoberta, des dels orígens i fins a les grans aventures dels navegants lloretencs.
1: Visita el Museu del Mar de dilluns a dissabte de 9 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Diumenge de 10 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Telèfon d'informació 972 36 47 35.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 4 de la tarda.
3: Notícies.
4: Bona tarda, us parla Marc Vilamajor. Aquest cap de setmana, Lloret de Dalt celebra la seva festa major particular. Tant dissabte com diumenge hi ha programades diferents activitats culturals, lúdiques i de germanor. Totes elles obertes a tothom que hi vulgui assistir. La festa començarà dissabte a la tarda amb marató de joc de taula i un sopar amb acompanyament musical. Serà a la placeta del seu centre cívic, la Cruïlla, als carrers Frontanyà, Berga i Serra del Berguedà. Ens ho explica Lluís Cruz, president de l'Associació de Veïns i Veïnes de Lloret de Dalt.
5: D'entrada, amb una prèvia de tarda, que com bé dius és una marató de jocs a taula. Aquí el que sí que queda clar és que cada veí que vulgui participar, doncs, o bé pot portar un joc de taula per compartir amb la resta de veïns, o bé senzillament presentar-s'hi amb ganes de jugar i passar una tarda distesa fins les 8 del vespre, que és quan començarà, en aquest cas, ja el sopar de Carmanyola.
4: L'única condició del sopar de Carmanyola, diu, és que el menjar que porti cada veí sigui per compartir. Un tipus d'activitat que ja es va fer l'any passat i que acaba creant millors vincles i serveix per conèixer els gustos culinaris de cadascú. De cara a diumenge, la jornada s'inicia a les 10 del matí amb una ruta guiada que pretén mostrar el llegat i l'herència històrica de Lloret de Dalt.
5: El nostre origen l'hem d'anar a buscar ben bé a primer quart, segona meitat del segle XIX. Llavors, en aquesta ruta, el que farem és una passejada per un recorregut circular on visitarem i tocarem part del patrimoni arquitectònic que encara queda i que explica, doncs, aquest origen al segle XIX per entendre, ens ajudarà a entendre, doncs, des del segle XIX com carai unes terres que van ser desamortitzades per l'Estat al segle XIX vam acabar esdevenint 100 anys després un veïnat, la primera urbanització de Lloret.
4: Aquells que vulgueu participar en la ruta heu de saber que l'inici és a la mina Melitrons, l'avinguda de Lloret de Dalt número 2. Una activitat que és oberta a tothom i en la que caldrà portar calçat còmode, una gorra i una mica d'aigua. En acabar, cap a les 12 del migdia, hi haurà un vermut popular per recuperar forces i serà el mateix centre cívic. Més tard, cap a les 2, hi haurà botifarrada popular. El preu de venda del tiquet és d'un euro i vindrà amb un número del sorteig del lot de verdures i hortalisses gentilesa als pagesos de l'Horta de les Alegries.
5: L'any passat vam tenir la participació d'una setantena llarga de majoritàriament de veïns de Lloret de Dalt, també d'altres veïns d'altres punts del municipi. I, en definitiva, una festa major, per més gran o més petit que sigui el barri i per més o major afluència que hi pugui haver, al final els veïns que volen participar d'una festa major entenem que el que volen és participar d'un esdeveniment que acaba de fer germanor, que acaba d'estretar llaços.
4: Una festa per celebrar Lloret de Dalt i la seva història. Podeu consultar la resta de programació de la festa al web lloretdedalt.cat.
3: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

Torna a escoltar les cançons més importants de la dècada dels 60 i fins al 2000. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, escolta Vintage amb Òscar Fernández.

estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972 36 98 63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

0: A Lloret, aquesta setmana ens movem diferent. Del 16 al 22 de setembre, Lloret celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Moure't a peu, en bici, en transport públic, moure't de manera més sostenible. I, sobretot, moure't pensant en el futur. Pedalades, concerts, esport, activitats familiars, transport públic gratuït. Del 16 al 22 de setembre, a Lloret de Mar, una setmana per moure'ns d'una manera més sostenible, segura i saludable. Consulta totes les activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 5 de la tarda.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Josep Altafulla. Marc Córdoba és l'únic lloretenc que participarà aquest cap de setmana a les Skate Series. A més, a través de l'empresa Fusion Production, és ell qui s'encarrega de muntar tots els elements, inclosa la gran rampa verticular que dona tanta espectacularitat a la competició. La prova d'aquest cap de setmana és l'última de la temporada i tot i que es posarà els patins aquest cap de setmana, el lloretenc no ha participat en el conjunt del circuit. Per això el seu objectiu no serà aconseguir una bona classificació, sinó que buscarà passar-s'ho bé i aprendre molt.
4: Com l'any passat ens vam quedar amb l'espineta aquesta clavada, que no podíem participar, bueno, aquest any ho vam provar i ha sortit així i estic molt, molt, molt content, molt nerviós també, però amb ganes, moltes ganes, la veritat. Però jo no m'hi demanaré molt perquè com és la meva primera competició, el que vull fer és divertir-me, disfrutar, el que vull fer és gaudir i créixer una miqueta, aprendre d'aquesta experiència, perquè el que tu te guanyes és l'experiència i res més.
3: En Marc havia fet skate durant molts anys, però després d'una lesió forta va decidir passar-se els patins en línia, una disciplina que el va enamorar de seguida i li aporta una seguretat que no tenia amb la taula.
4: Me vaig passar el roller quan el vaig veure aquí a Lloret, perquè va ser la primera vegada que el vaig veure a persona. Me vaig enamorar d'aquest esport i vaig veure la seguretat que tens als peus també, perquè amb la taula sí que la pots escopir, la pots treure, si no et surt bé el truc, amb els patins no, et caus directament, però el peu està segur. El peu està fixa i és el que m'importava a mi en aquell moment.
3: Com diem, a banda de participar a la prova, el lloretenc s'encarrega de muntar els elements, entre els quals destaca la rampa vertical. Ho fa a través de Fusion Production, propietat de Nel Martín, un dels millors del món en roller.
4: Fusion es dedica a muntar una rampa vertical d'una medida estàndard professional entre 4 metres i per 12 de llarg. Normalment aquesta rampa, bueno, pues, la fem servir per aquest tipus d'esdeveniments perquè dona una visualitat molt gran, les altures impressionen molt, les acrobàcies també, i també sortim de lo habitual que és el tema de skatepark. El skatepark o el bowl surten molt i la vertical no tant, perquè és un tipus de rampa, s'ha de ficar, s'ha de mantindre-la bé perquè es pugui fer, no? Perquè falla qualsevol cosa i fallaria tot.
3: Tal com ha explicat en Marc, a banda dels elements per als professionals, també hi haurà un petit skatepark obert a tothom perquè qui ho vulgui pugui rodar. D'altra banda, el lloretenc treballa en la creació d'un club local que té previst que comenci a funcionar l'any vinent.
4: Ara mateix a l'skatepark que tenim nosaltres sí que dona molt bon joc, però no per iniciar-t'hi. Jo ja portava 6 anys a l'skate, llavors ja sabia com funcionava una miqueta això i la por no la tenia. Ara ja m'he trobat amb gent que encara amb la meva edat o més petits no podien començar. Llavors jo vull adaptar, no fer construcció, sinó faré jo, com ja treballo d'això, la construcció de mòduls per adherir-los a rails o a rampes perquè la gent pugui començar amb un nivell més fluixet.
3: Les skate series d'aquest cap de setmana començaran aquest divendres amb els entrenaments que s'allargaran a dissabte al matí, mentre que dissabte a la tarda i diumenge al matí es disputaran les semifinals i les finals. El lloc serà el Monument de la Sardana, al Passeig de Lloret. La prova posarà el punt final de les skate series d'Albert 2026 i decidirà els nous campions d'Espanya de skateboarding i roller freestyle.
2: La previsió del temps.
3: Ara és moment per saber la previsió meteorològica de cara a les pròximes hores. Xavier Segura, bona tarda.
5: Bona tarda. El temps no farà net avui, després del canvi de temps d'ahir. En general, no s'espera pluja o pràcticament gens, però sí que tindrem força nuvolositat, força intervals de núvols que es mantindran durant tota la jornada aquí a la Selva Marítima i, de fet, a molts punts de la costa. No es pot descartar alguna gotellada, algun ruixat molt local, aïllat, feble i passatger, però ja diem, en general, avui no ha de ser un dia de pluja, però sí que amb aquest cel, doncs, podríem dir, poc lluït i, sobretot, amb aquesta refrescada que hem notat durant les últimes hores i que avui es consolida amb aquesta calor a ratlla. Per tant, aquests termòmetres que es normalitzen, ja més habituals per trobar-nos a mitjans de setembre i que es mantindran així si fa no fa els pròxims dies. Tan sols a partir del cap de setmana començaran a remuntar les màximes, però sempre amb una calor normal, sense extrems, a ratlla, controlada, podríem dir, i nits fresques, amb aquests aires ja una mica de pretardor. Aquesta estació que es va apropant i dels pròxims dies ja arribarà, i amb poques opcions de pluja. Sí que divendres encara es manté el risc d'alguna gotellada, però de cara al cap de setmana el sol dominarà, calma absoluta, i per tant tornarà l'estabilitat, però sense cap nova calorada a la vista.
3: Gràcies, Xavier Segura. Ara mateix a Lloret de Mar la temperatura és de 22 graus centígrads.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
0: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

aquest estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

centre mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 6 de la tarda.
0: Notícies.
2: Bona tarda, us parla Mar Vilamajor. L'Àrea Bàsica de Salut de Lloret Tossa ha posat en marxa el programa de prescripció esportiva, un projecte que té com a objectiu promoure la salut a través de l'exercici físic i l'esport. Es tracta d'una iniciativa impulsada pel Departament d'Esports de la Generalitat i adreçada a adults sedentaris que pateixin algun tipus de patologia, ja sigui un factor de risc cardiovascular com la hipertensió, la diabetis o l'obesitat, o problemes de salut mental com la depressió i l'ansietat. Maria Escot és fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica Lloret Tossa i coordinadora del programa. Explica que el projecte s'adapta a les necessitats de cada pacient i ofereix un itinerari d'activitat física personalitzat.
3: L'esport que es proposa és a nivell col·lectiu. Hi ha de molts tipus, hi ha activitats, per exemple, a piscina, a activitats dirigides, també hi ha activitats de la natura, però sempre són a nivell col·lectiu. Això ho determina un professional de l'activitat física, quin tipus d'activitat és més recomanada per a aquell pacient en concret.
2: I és que augmentar el nivell d'activitat física pot tenir efectes positius tant en la salut com en l'evolució de diferents patologies.
3: Sabem que quan una persona té una activitat física amb un nivell una miqueta més elevat, hi ha moltes millories a nivell de la salut i de patologies. Per tant, això és el que busquem, intentar treure aquest sedentarisme a la població en aquest projecte que s'impulsa i s'intenta motivar i trobar aquesta motivació en el pacient.
2: El projecte està pensat sobretot per a pacients entre 40 i 60 anys amb l'objectiu de fer prevenció i actuar abans que les patologies es tornin cròniques.
3: Clar, pacients amb una edat més avançada, per exemple, amb els 80 anys, aquesta patologia potser ja és crònica i ja no farem una prevenció, sinó que aquesta patologia ja la tenim. I per això ens interessa un perfil d'edat, 40 als 60 aproximadament, per fer prevenció, que és el que busquem en el projecte, la prevenció.
2: El programa ja s'ha començat a implementar aquesta mateixa setmana amb la rebuda dels primers pacients i la posterior proposta del projecte i de les activitats que ofereix.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
4: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
5: Les cançons amb ritme, amb melodia, amb sentiment. Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

0: respiraba y tornate seco máquina. Creu-me, no fan falta les paraules. Hi ha silencis que fan més valent.
1: El Museu del Mar, situat a la Casa Modernista de Can Garriga, evoca el passat d'ultramar de Lloret. Un espai d'exposició amb 5 eixos d'interpretació de la història marinera de Lloret. Fills de Lloret, Mare Nostra, Navegant al Món, Lloret després dels velers i més enllà de la platja. El Museu del Mar de Lloret, un viatge a través de la descoberta, des dels orígens i fins a les grans aventures dels navegants lloretencs.
2: Visita el Museu del Mar de dilluns a dissabte de 9 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Diumenge de 10 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Telèfon d'informació 972 36 47 35.

Ja saps que tens una ortopèdia a prop teu? Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar. Estudi de la petjada, disseny de plantilles a mida amb sistemes d'alta precisió i un assessorament proper i personalitzat. A Ortopèdia Lloret Salut millorem la teva qualitat de vida. Tenim servei de venda i lloguer, de cadires, llits elèctrics, caminadors, grues i escúters. També disposem de calçat, pròtesis, articles per l'esportista i un espai per la dona. Adaptem la teva llar. Ens trobaràs al carrer Sant Bonaventura 42 de Lloret. Telèfon 972-36-98-63. Visita ortopedialloretsalut.com. Ortopèdia Lloret Salut. La teva ortopèdia a Lloret de Mar.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

Vols millorar la visualització del teu negoci? Cartelleria digital i pantalles LED d'interior i exterior a Víctor So. Instal·lació, manteniment i lloguer. Dirigit a comerços i negocis locals. Potencia el teu negoci i millora la teva marca amb les pantalles LED de Víctor So. Ens trobaràs a l'avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

0: A Lloret, aquesta setmana ens movem diferent. Del 16 al 22 de setembre, Lloret celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Moure't a peu, en bici, en transport públic, moure't de manera més sostenible. I, sobretot, moure't pensant en el futur. Pedalades, concerts, esport, activitats familiars, transport públic gratuït. Del 16 al 22 de setembre, a Lloret de Mar, una setmana per moure'ns d'una manera més sostenible, segura i saludable. Consulta totes les activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 7 de la tarda.
2: Notícies. Bona tarda, us parla Josep Altafulla. En el marc de la Setmana per la Mobilitat, aquest diumenge actuarà a Lloret de Mar la banda familiar Rock per Xics. El grup fusiona la cançó popular catalana amb el rock clàssic i d'autor, amb l'objectiu d'apropar la cultura del rock a les noves generacions. El concert es farà aquest diumenge a les 5 de la tarda al Passeig Marítim i durant tot el dia el passeig estarà tallat de punta a punta perquè tothom pugui gaudir-ne passejant o fent esport. Segons Ismael Berenjena, veu de Rock per Xics, el concert serà d'allò més divertit.
3: Bueno, nosaltres som rockeros de tota la vida i hem volgut portar aquest rock and roll que portem de tants anys doncs al públic familiar, als pares i fills i bueno, a tota la família, per crear moments especials, connectar nens i pares i divertir a tota la família. Aquesta és la nostra missió, per dir-ho així.
2: A Rock per Xics els agrada especialment veure les reaccions del públic. Pel que fa a la música, es manté l'essència del rock and roll amb cançons pensades per als més petits, però també per als adults. El primer disc de la banda parteix de cançons populars catalanes adaptades a l'estil de Rock per Xics. En el segon, en canvi, totes les cançons són originals i incorporen personatges com el geni de la llauna o l'indi Jimmy, una proposta que combina la música amb un espectacle visual. Aquest diumenge tampoc hi faltaran algunes de les cançons més conegudes del grup, com En Jordi l'esquelet, Aigua amb gel o Els Vikings.
3: Els més petits, potser no s'entenen gaire, però a partir de 3-4 anys ja les cares dels nens ens ho diuen tot. No? Nosaltres estem molt contents perquè els nens són molt sincers, si els agrada, si no els agrada, no els agrada. I nosaltres estem contents perquè això, les cares d'entusiasme i dels nens en general, sempre els tenim de principi a fi.
2: Des de Rock per Xics s'animen tothom a assistir al concert d'aquest diumenge a les 5 de la tarda i al Passeig Marítim.
4: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Estil mediterrani.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Centre Mèdic Loreto. Obtenció i renovació de permisos de conduir, llicències d'armes, seguretat privada, animals perillosos, obtenció de targeta de residència, tot tipus d'esports i la tramitació gratuïta del permís de conduir. Tenim el servei de medicina general, pediatria, psicologia i fisioteràpia. Treballem amb les principals mútues. Centre Mèdic Loreto. Carrer Verge de Loreto 53, al costat de la Policia Nacional. Telèfon 972 36 96 12.

Necessites informació o assessorament sobre els teus drets com a consumidor? L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, l'OMIC, és el teu servei. T'ajudem a resoldre dubtes i consultes relacionades amb el consum. Ens trobaràs a la segona planta de l'antic sindicat, al costat del síndic de la ciutadania. L'atenció al públic és els dimarts i dijous amb cita prèvia, que pots demanar al correu omic@lloret.cat o trucant al 972 37 21 84. OMIC, Oficina Municipal d'Informació al Consumidor, Ajuntament de Lloret de Mar.

0: Vols formar part dels projectes del futur de Lloret de Mar? Lloret Turisme busca un tècnic tècnica de projectes estratègics i diversificació econòmica per impulsar iniciatives vinculades a la transformació del model turístic, la diversificació econòmica, la captació de talent i noves oportunitats d'activitat i inversió. L'objectiu és avançar cap a un Lloret més competitiu i actiu durant tot l'any. Consulta les bases i presenta la teva candidatura al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 8 del vespre.
2: Notícies.
3: Bona tarda, us parla Marc Vilamajor. La Casa Cultural Andalusa de Lloret de Mar està de celebració. Aquest diumenge han preparat un dinar per celebrar que fa un any que van inaugurar la seva seu. El centre es troba ubicat a l'Avinguda Camí de l'Àngel número 11 i allà mateix, aquest diumenge, a partir de les 12 del migdia, es faran diferents exhibicions de ball i hi haurà també música per amenitzar l'esdeveniment. Sebastián Crespo, president de la Casa Cultural Andalusa de Lloret de Mar, explica que el que han preparat és una trobada més aviat íntima per a tots els seus socis i seguidors. Hi haurà sardanes, sevillanes i servei de bar amb botifarres, cansalada i migues. Escoltem-lo.
4: Desde que estamos aquí, que hace un año, empezamos en junio, el año pasado, en junio, lo que pasa es que la inauguramos en septiembre, por eso hemos puesto la fecha, pero hemos subido un 400% de gente, porque claro, o sea, la asociación, el concepto que nosotros tenemos no es solamente de hacer evento con una asociación, es una asociación es para que la gente se reúna, se conozcan personas y estamos muy contentos cómo va funcionando.
3: D'entre les activitats que s'ofereixen a la Casa Cultural Andalusa al llarg de l'any, podrem trobar classes de sardanes, de sevillanes i música en ball. A més, també es fan manualitats i cursos sobre com fer ús dels telèfons mòbils. Tanmateix, aquest any faran un viatge oficial a Andalusia. Cada any viatgen a una província i aquesta vegada els ha tocat anar a Granada. Serà aquest octubre. A més, es troben també treballant en la Fèria d'Abril amb l'objectiu de que en uns anys la Fèria de Lloret sigui reconeguda arreu de Catalunya. Com dèiem, la festa d'aniversari de la seu de la Casa Cultural Andalusa començarà aquest diumenge a les 12 del migdia i preveu allargar-se fins a les 10 de la nit.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
5: Si esteu pensant a reformar la vostra cuina o bany, passeu per l'exposició de Carmona e Hijos, situada a l'Avinguda de les Alegries 4, i trobareu les últimes tendències en gres, ceràmica i marbre, així com mobles de cuina i bany, aixetes i mampares. Carmona e Hijos també us ofereix ferreteria i materials per a la construcció a l'Avinguda de les Alegries 46 i a la carretera de Lloret a Vidreres, quilòmetre 2,1. I també ens trobareu a Planes, al polígon de l'estació Carmona e Hijos. Tot el que necessiteu per a la vostra reforma i construcció.
6: Els temes musicals actuals i els més coneguts. Escoltes la fórmula musical de Nova.

Cartelleria digital de Víctor So, el canal publicitari del segle XXI per captar l'atenció dels teus clients. Pantalles informatives, tòtems i pantalles LED pel teu negoci. Gestiona els continguts de manera remota amb qualsevol dispositiu mòbil, Android o iPhone. Perquè a Víctor So sabem que la comunicació amb el teu client és el més important. Víctor So, ens trobaràs a l'Avinguda Vila de Tossa 50-52 de Lloret de Mar. Telèfon 972-36-41-14.

d'estiu es fondrà el gelat, es fondran les xancletes damunt l'asfalt i segurament també la teva paciència amb aquesta calor. Però hi ha una cosa que no es fondrà, la teva connexió. Amb Fitel Network tens fibra d'alta velocitat, telefonia mòbil, servei proper, una resposta ràpida i la confiança d'un equip que mai et deixa penjat. Aquest estiu que es fongui la calor, no la teva connexió. Fitel Network. Mai fallem quan més ens necessites.

Màxim en qualitat. Màxim en varietat. A Restaurant Pizzeria Màxim gaudiràs del nostre menjar. Cuina mediterrània, arrossos, peix fresc, carns a la brasa, pizzas i pastes d'elaboració pròpia. Una gran varietat de recomanacions i tapes, gelats i postres. Restaurant Pizzeria Màxim. Ens trobareu al costat del castell davant la platja de Sa Caleta. Telèfon 972 36 51 79.

La música és el batec dels pobles. I amb nosaltres portem els seus camins. Obriu totes les portes.

Coneixes el síndic de la ciutadania de Lloret de Mar? És un servei independent que vetlla pels drets de la ciutadania en la seva relació amb l'Ajuntament i treballa perquè les seves sol·licituds siguin ateses de manera justa, eficaç i en un termini adequat. Si tens qualsevol incidència o desacord amb l'administració municipal o creus que els teus drets no han estat respectats, pots demanar la intervenció del síndic de la ciutadania. L'atenció és amb cita prèvia a l'antic sindicat. Al carrer Sant Pere 36, segona planta. Demana cita trucant al 972 36 18 36 o per correu electrònic a sindic@lloret.cat. Síndic de la Ciutadania. Un servei al teu costat. Ajuntament de Lloret de Mar.

0: A Lloret, aquesta setmana ens movem diferent. Del 16 al 22 de setembre, Lloret celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Moure't a peu, en bici, en transport públic, moure't de manera més sostenible. I, sobretot, moure't pensant en el futur. Pedalades, concerts, esport, activitats familiars, transport públic gratuït. Del 16 al 22 de setembre, a Lloret de Mar, una setmana per moure'ns d'una manera més sostenible, segura i saludable. Consulta totes les activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 9 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Mar Vilamajor. Aquest cap de setmana, Lloret de Dalt celebra la seva festa major particular. Tant dissabte com diumenge hi ha programades diferents activitats culturals, lúdiques i de germanor. Totes elles obertes a tothom que hi vulgui assistir. La festa començarà dissabte a la tarda amb marató de joc de taula i un sopar amb acompanyament musical. Serà a la placeta del seu centre cívic, la Cruïlla, als carrers Frontanyà, Berga i Serra del Berguedà. Ens ho explica Lluís Cruz, president de l'Associació de Veïns i Veïnes de Lloret de Dalt.
4: D'entrada, amb una prèvia de tarda, que com bé dius, és una marató de jocs a taula. Aquí el que sí que queda clar és que cada veí que vulgui participar, doncs, o bé pot portar un joc de taula per compartir amb la resta de veïns, o bé senzillament presentar-s'hi amb ganes de jugar i passar una tarda distesa fins les 8 del vespre, que és quan començarà, en aquest cas, ja el sopar de Carmanyola.
3: L'única condició del sopar de Carmanyola, diu, és que el menjar que porti cada veí sigui per compartir. Un tipus d'activitat que ja es va fer l'any passat i que acaba creant millors vincles i serveix per conèixer els gustos culinaris de cadascú. De cara a diumenge, la jornada s'inicia a les 10 del matí amb una ruta guiada que pretén mostrar el llegat i l'herència històrica de Lloret de Dalt.
4: El nostre origen l'hem d'anar a buscar ben bé primer quart, segona meitat del segle XIX. Llavors, en aquesta ruta, el que farem és una passejada per un recorregut circular on visitarem i tocarem part del patrimoni arquitectònic que encara queda i que explica, doncs, aquest origen al segle XIX per entendre, ens ajudarà a entendre, doncs, des del segle XIX com carai unes terres que van ser desamortitzades per l'Estat al segle XIX vam acabar esdevenint 100 anys després un veïnat, la primera urbanització de Lloret.
3: Aquells que vulgueu participar en la ruta heu de saber que l'inici és a la mina Melitrons, l'avinguda de Lloret de Dalt número 2. Una activitat que és oberta a tothom i en la que caldrà portar calçat còmode, una gorra i una mica d'aigua. En acabar, cap a les 12 del migdia, hi haurà un vermut popular per recuperar forces i serà el mateix centre cívic. Més tard, cap a les 2, hi haurà botifarrada popular. El preu de venda del tiquet és d'un euro i vindrà amb un número del sorteig del lot de verdures i hortalisses, gentilesa als pagesos de l'Horta de les Alegries.
4: L'any passat vam tenir la participació d'una setantena llarga de majoritàriament de veïns de Lloret de Dalt, també d'altres veïns d'altres punts del municipi. I, en definitiva, una festa major, per més gran o més petit que sigui el barri i per més o major afluència que hi pugui haver, al final els veïns que volen participar d'una festa major entenem que el que volen és participar d'un esdeveniment que acaba de ser germanor, que acaba d'estretar llaços.
3: Una festa per celebrar Lloret de Dalt i la seva història. Podeu consultar la resta de programació de la festa al web lloretdedalt.cat.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
0: Escoltes la fórmula musical de Nova Ràdio Lloret.

A Lloret de Mar, els carrers són casa nostra. I casa nostra no la deixem bruta. Cada vegada que deixes una bossa fora de lloc, un cartró al costat del contenidor o un moble abandonat al carrer, no només embrutes una cantonada, embrutes l'espai que compartim tots. Per això, recorda, separa correctament els residus i utilitza el contenidor que toca. I molt important, la matèria orgànica i el rebuig s'han de dipositar entre les 9 del vespre i les 12 de la nit. Els voluminosos, mai al costat dels contenidors ni abandonats al carrer. Cal concertar-ne la recollida al 972 36 89 22 o portar-los a la deixalleria. Per Lloret, fem-ho bé!

0: El Museu del Mar, situat a la Casa Modernista de Can Garriga, evoca el passat d'ultramar de Lloret. Un espai d'exposició amb 5 eixos d'interpretació de la història marinera de Lloret. Fills de Lloret, Mare Nostrum, Navegant al món, Lloret després dels velers i més enllà de la platja. El Museu del Mar de Lloret, un viatge a través de la descoberta, des dels orígens i fins a les grans aventures dels navegants lloretencs.
1: Visita el Museu del Mar de dilluns a dissabte de 9 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Diumenge de 10 a 1 del matí i de 4 a 7 de la tarda. Telèfon d'informació 972 36 47 35.
2: Nova Ràdio Lloret. Són les 10 de la nit.
3: Notícies.
4: Bona nit, us parla Mar Vilamajor. La Casa Cultural Andalusa de Lloret de Mar està de celebració. Aquest diumenge han preparat un dinar per celebrar que fa un any que van inaugurar la seva seu. El centre es troba ubicat a l'Avinguda Camí de l'Àngel número 11 i allà mateix, aquest diumenge, a partir de les 12 del migdia, es faran diferents exhibicions de ball i hi haurà també música per amenitzar l'esdeveniment. Sebastián Crespo, president de la Casa Cultural Andalusa de Lloret de Mar, explica que el que han preparat és una trobada més aviat íntima per a tots els seus socis i seguidors. Hi haurà sardanes, sevillanes i servei de bar amb botifarres, cansalada i migues. Escoltem-lo.
5: Desde que estamos aquí, que hace un año, empezamos en junio, el año pasado, en junio, lo que pasa es que la inauguramos en septiembre, por eso hemos puesto la fecha, pero hemos subido un 400% de gente, porque claro, o sea, la asociación, el concepto que nosotros tenemos no es solamente de hacer evento con una asociación, es una asociación es para que la gente se reúna, se conozcan personas y estamos muy contentos cómo va funcionando.
4: D'entre les activitats que s'ofereixen a la Casa Cultural Andalusa al llarg de l'any, podrem trobar classes de sardanes, de sevillanes i música en ball. A més, també es fan manualitats i cursos sobre com fer ús dels telèfons mòbils. Tanmateix, aquest any faran un viatge oficial a Andalusia. Cada any viatgen a una província i aquesta vegada els ha tocat anar a Granada. Serà aquest octubre. A més, es troben també treballant en la Fèria d'Abril amb l'objectiu de que en uns anys la Fèria de Lloret sigui reconeguda arreu de Catalunya. Com dèiem, la festa d'aniversari de la seu de la Casa Cultural Andalusa començarà aquest diumenge a les 12 del migdia i preveu allargar-se fins a les 10 de la nit.
3: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
6: Escoltes la fórmula musical de la ràdio de Lloret de Mar.

divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, recorda la banda sonora de la millor època de la teva vida a Vintage, amb Òscar Fernández. Recupera el programa en format podcast al web novaradiolloret.com.

0: A Lloret, aquesta setmana ens movem diferent. Del 16 al 22 de setembre, Lloret celebra la Setmana Europea de la Mobilitat. Moure't a peu, en bici, en transport públic, moure't de manera més sostenible. I, sobretot, moure't pensant en el futur. Pedalades, concerts, esport, activitats familiars, transport públic gratuït. Del 16 al 22 de setembre, a Lloret de Mar, una setmana per moure'ns d'una manera més sostenible, segura i saludable. Consulta totes les activitats de la Setmana Europea de la Mobilitat al web lloret.cat.
1: Nova Ràdio Lloret. Són les 11 de la nit.
2: Notícies.
3: Bona nit, us parla Josep Altafulla. Marc Córdoba és l'únic lloretenc que participarà aquest cap de setmana a les Skate Series. A més, a través de l'empresa Fusion Production, és ell qui s'encarrega de muntar tots els elements, inclosa la gran rampa verticular que dona tanta espectacularitat a la competició. La prova d'aquest cap de setmana és l'última de la temporada i, tot i que es posarà els patins aquest cap de setmana, el lloretenc no ha participat en el conjunt del circuit. Per això, el seu objectiu no serà aconseguir una bona classificació, sinó que buscarà passar-s'ho bé i aprendre molt.
4: Com l'any passat ens vam quedar amb l'espineta aquesta clavada, que no podíem participar, bueno, aquest any ho vam provar i ha sortit així i estic molt, molt, molt content, molt nerviós també, però amb ganes, moltes ganes, la veritat. Però jo no m'hi demanaré molt perquè com és la meva primera competició, el que vull fer és divertir-me, disfrutar, el que vull fer és gaudir i créixer una miqueta, aprendre d'aquesta experiència, perquè el que tu te guanyes és l'experiència i res més.
3: En Marc havia fet skate durant molts anys, però després d'una lesió forta va decidir passar-se els patins en línia, una disciplina que el va enamorar de seguida i li aporta una seguretat que no tenia amb la taula.
4: Me vaig passar el roller quan el vaig veure aquí a Lloret, perquè va ser la primera vegada que el vaig veure a persona. Me vaig enamorar d'aquest esport i vaig veure la seguretat que tens als peus també, perquè amb la taula sí que la pots escopir, la pots treure, si no et surt bé el truc, amb els patins no, et caus directament, però el peu està segur. El peu està fixa i és el que m'importava a mi en aquell moment.
3: Com diem, a banda de participar a la prova, el lloretenc s'encarrega de muntar els elements, entre els quals destaca la rampa vertical. Ho fa a través de Fusion Production, propietat de Nel Martín, un dels millors del món en roller.
4: Fusion es dedica a muntar una rampa vertical d'una medida estàndard professional entre 4 metres i per 12 de llarg. Normalment aquesta rampa, bueno, pues, la fem servir per aquest tipus d'esdeveniments perquè dona una visualitat molt gran, les altures impressionen molt, les acrobàcies també, i també sortim de lo habitual que és el tema de skatepark. El skatepark o el bowl surten molt i la vertical no tant, perquè és un tipus de rampa, s'ha de ficar, s'ha de mantindre-la bé perquè es pugui fer, no? Perquè falla qualsevol cosa i fallaria tot.
3: Tal com ha explicat en Marc, a banda dels elements per als professionals, també hi haurà un petit skatepark obert a tothom perquè qui ho vulgui pugui rodar. D'altra banda, el lloretenc treballa en la creació d'un club local que té previst que comenci a funcionar l'any vinent.
4: Ara mateix a l'skatepark que tenim nosaltres sí que dona molt bon joc, però no per iniciar-t'hi. Jo ja portava 6 anys a l'skate, llavors ja sabia com funcionava una miqueta això i la por no la tenia. Ara ja m'he trobat amb gent que encara amb la meva edat o més petits no podien començar. Llavors jo vull adaptar, no fer construcció, sinó faré jo, com ja treballo d'això, la construcció de mòduls per adherir-los a rails o a rampes perquè la gent pugui començar amb un nivell més fluixet.
3: Les skate series d'aquest cap de setmana començaran aquest divendres amb els entrenaments que s'allargaran a dissabte al matí, mentre que dissabte a la tarda i diumenge al matí es disputaran les semifinals i les finals. El lloc serà el Monument de la Sardana, al Passeig de Lloret. La prova posarà el punt final de les skate series d'Albert 2026 i decidirà els nous campions d'Espanya de skateboarding i roller freestyle.
2: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.
0: Escoltes la fórmula musical de la

a escoltar les cançons més importants de la dècada dels 60 i fins al 2000. Els divendres de 8 a 10 del vespre a Nova Ràdio Lloret, escolta Vintage amb Òscar Fernández.

0: per acompanyar l'esmorzar, per començar el matí ben situat, per conèixer les notícies del dia, per saber les propostes d'entreteniment per aquest estiu. Connecta a les 8 del matí amb el programa Bon Dia, Bona Hora. Aquest estiu també t'acompanyem de bon matí. De dilluns a divendres, Bon Dia, Bona Hora, edició d'estiu.
1: Nova Ràdio Lloret. És mitjanit.
0: Notícies.
2: Bona nit, us parla Josep Altafulla. En el marc de la Setmana per la Mobilitat, aquest diumenge actuarà a Lloret de Mar la banda familiar Rock per Xics. El grup fusiona la cançó popular catalana amb el rock clàssic i d'autor, amb l'objectiu d'apropar la cultura del rock a les noves generacions. El concert es farà aquest diumenge a les 5 de la tarda al Passeig Marítim i durant tot el dia el passeig estarà tallat de punta a punta perquè tothom pugui gaudir-ne passejant o fent esport. Segons Ismael Berenjena, veu de Rock per Xics, el concert serà d'allò més divertit.
3: Bueno, nosaltres som rockeros de tota la vida i hem volgut portar aquest rock and roll que portem de tants anys doncs al públic familiar, als pares i fills i bueno, a tota la família, per crear moments especials, connectar nens i pares i divertir a tota la família. Aquesta és la nostra missió, per dir-ho així.
2: A Rock per Xics els agrada especialment veure les reaccions del públic. Pel que fa a la música, es manté l'essència del rock and roll amb cançons pensades per als més petits, però també per als adults. El primer disc de la banda parteix de cançons populars catalanes adaptades a l'estil de Rock per Xics. En el segon, en canvi, totes les cançons són originals i incorporen personatges com el geni de la llauna o l'indi Jimmy, una proposta que combina la música amb un espectacle visual. Aquest diumenge tampoc hi faltaran algunes de les cançons més conegudes del grup, com En Jordi l'esquelet, Aigua amb gel o Els Vikings.
3: Els més petits, potser no s'entenen gaire, però a partir de 3-4 anys ja les cares dels nens ens ho diuen tot. No? Nosaltres estem molt contents perquè els nens són molt sincers, si els agrada, els agrada, si no els agrada, no els agrada. I nosaltres estem contents perquè això, les cares d'entusiasme i dels nens en general, sempre els tenim de principi a fi.
2: Des de Rock per Xics s'animen tothom a assistir al concert d'aquest diumenge a les 5 de la tarda i al Passeig Marítim.
0: Aquesta i d'altres notícies les trobaràs al web novaradiolloret.org.

Onades de música. Onades de música. Onades de música. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret. A nova Ràdio Lloret.

it, 'cause I love you just the way you look tonight.